0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

pistola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Sona el Megacrack. A Flash FM.
1: La que manda.

0: Quevedo, nova línia, engegant nova edició del Flash Matí. Bon dia.
1: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Mare de Déu, quatre cançons del Waifo que hem incorporat dins la nostra programació. Scandic, El Golpito, La Graciosa i Ni Borracho, És a dir, èxit absolut, l'últim àlbum de Quevedo, que no falla. Aquí a Flash FM no falla. Molt bon dia, són les 6 i 4 minuts aquest matí de dimarts, 19 de maig del 2026, des del Flash Matí i sense l'Héctor Ortega, que encara segueix de vacances al tio, perdut en algun indret d'aquest al nostre planeta. Flash Matí no s'atura, sortejos, informació i música, com cada dia, ja ho sabeu.

Mike Towers i Sebastián Yatra a través del Pareja del Año, una de les mitiquíssimes de la temporada 2021 que recuperem un cop més des del Flash Matí. 6 i 11 minuts d'aquest dimarts, 19 de maig, som-hi amb el més nou de Cano i Justin Quiles, Olvidar-nos de tot.

Amb el temps que fa que la Marina està morena, pobreta meva, ja estarà... Estarà torrada, la Marina. El so dels Figaflaues ja tenien grandíssims hits previs a aquest, però amb aquest va ser la consolidació absoluta d'aquesta formació de ball. Són les 6 i 17 minuts aquest matí de dimarts. Anem amb una mica de batgal fins al Maresme i cap al món sencer a través d'aquest Dame. Bon dia.

0: Amb què pretendes? Això sí, hem de viatjar fins al 2019 per recuperar-la. Són les 6 i 21 minuts aquest dimarts, és 19 de maig del 2026. Anem a buscar una un pèl més nova.
1: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.
0: El més nou entre Shakira i Vélez. Diu...

0: on vol manar.
1: Però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM.
2: Flash.
1: Som la que mana.
3: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
4: Bon dia, són 6:45. El Consell Nacional d'Esquerra ha avalat l'acord de pressupostos dels republicans amb el govern. Després d'aquest pas, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest matí l'acord al Palau de la Generalitat. L'escenificació del pacte pressupostari arriba després d'un acord pel tren orbital, que ha estat cabdal per desencallar la negociació. D'altra banda, un accident aquest dilluns al vespre a Santa Margarida i als Monjos, amb dos camions implicats, ha provocat un gran incendi. També s'han sentit diverses explosions, ja que un dels vehicles implicats transportava esprais i un dels camions ha cremat completament. Com a conseqüència, l'AP7 es va tallar en totes dues direccions. Ara mateix, però, hi ha reoberts dos carrils en sentit sud i el Servei Català de Trànsit recorda que es pot optar per l'N340 o agafar la C15 per anar a buscar la C32 com a possibles alternatives. I Shakira ha guanyat la batalla legal contra Hisenda després de 8 anys de litigi. L'Audiència Nacional li ha donat la raó a la cantant en la causa oberta contra ella per suposat frau fiscal l'any 2011. La sentència obliga l'agència tributària a retornar-li més de 55 milions d'euros. Els esports. Fermín López va acabar lesionat en el partit contra el Betis després d'un cop al peu dret i el Barça ha confirmat que té trencat el cinquè metatarsià, que passarà pel quiròfan i que es perdrà el Mundial. Mentrestant, els advocats del club blaugrana han avalat una possible demanda contra Florentino Pérez per les acusacions sobre el cas Negreira, mentre que diversos mitjans apunten al retorn de Mourinho al Real Madrid per les dues pròximes temporades.
1: Flash, man, flash, man.

0: amb un sample força utilitzat al llarg de la història de la música electrònica. 6:34 minuts. Jan Ponsa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estàs?
0: Jan, que ve un pèl més adormit que el sol, que ja comença a aparèixer a Catalunya i Andorra.
1: I tant. Es nota que estem guanyant hores de llum, perquè, de fet, aquí, al novembre, jo crec que fins ben bé les 9 del matí no es deu fer de dia.
0: Vull dir totalment,
1: que menys maga quan arribem ja llum i ens estem adonant que comença a ser de dia, perquè si no és una mica depriment. Però no, no, anem millorant.
0: Això ja vol dir que l'estiu el tenim pràcticament a sobre.
1: Sí, tenim a tocar. De fet, ja sabeu, el dia 24 de juny és el dia on tenim més hores de llum de tot l'any. Per tant, queda poc més d'un mes.
0: Bueno, escolta, perquè el temps últimament està una mica random. Pel matí fa una cosa, per la tarda fa una altra. Avui què ha de passar?
1: Avui no serà l'excepció de la norma. Començarem el dia bastant tranquil, amb sol, amb el pas d'alguns núvols alts. Més núvols a les comarques de Girona. I avui repetirem una miqueta la jugada d'ahir, tot i que amb un grau menys d'intensitat. Tornarem a tenir ruixats sobretot a punts del Pirineu de Girona. I, novament, ruixats i tempestes a l'interior de les comarques de Girona i també en comarques del nord de Barcelona, com Osona, potser també el Lluçanès, també podrien arribar punts del Baix Montseny. Avui serà un dia, doncs, a la tarda on tornarem a tenir aquests ruixats i tempestes que ens acompanyen tarda rere tarda.
0: A on concretament has dit? Punts de Girona?
1: A l'interior de les comarques de Girona, comarques com Osona, possiblement també el Lluçanès, Vallès Oriental podria també arribar amb menys intensitat. Tot aquest sector d'aquí, les guilleries, tan clàssics, sempre...
0: Bueno.
1: Deixa algun ruixat.
0: Perquè no digueu després que no us hem avisat.
1: Clar,
0: són les 9:36, temperatures en directe, Jan.
1: Doncs mira, la tallada d'Empordà, el Baix Empordà, 13 graus i mig. A Barcelona ja ens enfilem cap als 17 graus. Al Montsià, Sant Jaume d'Enveja, 17 graus i mig. I acabem a un punt fred, ara mateix a Sant Pau de Segúries, al Refollès, on avui també aquí també plourà avui, 8 graus i mig.
0: D'aquí una estona actualitzarem, gràcies.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada.
0: Nosaltres ens quedem amb Mora i Fetangana. Aquesta es diu Droga, bon dia. Última.

Anuel AA a través de Quiere Beber, una de les més emblemàtiques de tota la seva trajectòria. Són a les 6 i 42 minuts aquest matí a dimarts al Flash Matí, que ve de punt amb una altra des del Baifo. És Candic!

0: traient com a cançó. Vegas i Like Mike a través del Màquina Time.
1: Flash Matí, de 6 a 11.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: A les 6 i 48 minuts aquest matí a dimarts, recuperant la melodia de Sean Paul, She Doesn't Mind, un tema que en el seu dia ja va ser número 1 de Flash FM. Així es va presentar Cano davant la nostra audiència. Se pone las Nike. Bon dia des del Flash.

0: super criminal, eh? Crec criminal.
1: Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.
0: Arribem a les 7 d'aquest matí de dimarts amb Charlie Black o per aquí la nova de Jay Weller. Ja sona Flash FM i es diu De Lejitos.
2: Baby,

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Comença una nova jornada amb complicacions a les carreteres. Ara mateix hi ha dos carrils tallats des de la Meridiana a la C58 en sentit Sabadell. A més, l'aparatós incendi de dos camions a Santa Margarida i als Monjos va obligar a tallar la P7 en sentit sud fins les 11 de la nit. Segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit, només hi ha un carril obert en sentit nord i es recomana alternatives com l'N340 per anar a buscar la C32. D'altra banda, la negociació dels pressupostos de la Generalitat accelera i ha quedat pràcticament encarrilada després que Esquerra Republicana hagi avalat l'acord amb el govern de Salvador Illa que podria aprovar els comptes al juliol. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut durant 3 hores i mitja els detalls del pacte i no s'ha fet cap votació, malgrat que una part dels assistents ho han demanat. El pacte el signaran Salvador Illa i Oriol Junqueras a primera hora d'aquest matí al Palau de la Generalitat. I als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un tiroteig contra una mesquita als afores de San Diego, a Califòrnia. La policia ha confirmat la mort de 3 persones, entre les quals un guàrdia de seguretat i també dels dos tiradors que eren adolescents. Els esports. Fermín López va acabar lesionat en el partit contra el Betis després d'un cop al peu dret i el Barça ha confirmat que té trencat el 5è metatarsià, que passarà pel quiròfan i que es perdrà el Mundial. Mentrestant, els advocats del club blaugrana han avalat una possible demanda contra Florentino Pérez per les acusacions sobre el cas Negreira, mentre que diversos mitjans apunten al retorn de Mourinho al Real Madrid per les dues pròximes temporades.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Li ha costat 11 setmanes, però ja ha arribat a la part més alta del nostre calibre 45. Tenim nou número 1 a l'oficina d'Ora Yakis amb Flashy Ice Cream i 31 Fam, és la cançó més important de la setmana. Gemma The Way, Gemma Manzanero, què tal?
2: Edgar Manchado, molt bon dia!
1: La locutora més important de la zona.
2: Sí, sí, sí, ni que ho diguis, eh?
1: The one and only. Menys mal que vens tu, perquè l'Héctor Ortega ens ha abandonat.
2: Ens ha abandonat, però escolta, deixa que descansi una miqueta, que en breus ja tornarà a estar aquí, eh?
1: No, escolta, no, doncs no el deixo.
2: No l'hem perdut. Està descansant.
1: Està de parranda, eh?
2: Millor que descansi i vingui carregat amb energia i forces i ganes.
1: Això ja ho veurem, si ve carregat o no ve carregat.
2: Mentre també vingui carregat de regals.
1: El que és de descarregar, també.
2: Descarregar.
1: Exacte.
2: Què vols dir?
1: Quien entendió, entendió. 7 del matí, 4 minuts, molt bon dimarts, és 19 de maig del 2026. Nosaltres, que jo no sé tu, però jo ja estic pensant en el fin de i en les festes.
2: Ostres, el dimarts ja, no? Fem bé, fem bé.
1: Jo avui ja estic pensant en el meu pla de dissabte.
2: Quin és el pla de dissabte? Veiem.
1: Jo te'l proposo per Vinga. Si vols venir.
2: Vale.
1: Malgrat de mar.
2: Oh, doncs mira, el dissabte el tinc lliure.
1: Pues escolta, si vols venir a una festa d'aquestes que s'acaba convertint en llegenda, DCO i Flash FM arriben a la casita de Bad Bunny, al Superclub de Malgrat.
2: Com allà.
1: Amb el nostre company en Sergi Domena, també hi seran Juan Esteban i Àlex Pacheco. I la combinació que ho està patant, Flash FM i DCO, junts en una nit d'autèntica bogeria. El 23 de maig, que és dissabte, a la casita del Superclub Malgrat. Superclub Malgrat, llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram DCO/grup.
2: Sí, okay? Vale.
1: DCO/grup. Si les pilleu i ens veieu dissabte, convideu-nos a un cubata.
2: Toma, ja, allà estarem.

0: cada matí de 6 a 11 a Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
5: Jo tinc al cap tota l'estona això.
6: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Maria, estàs en muter.
8: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Visca els canvis! Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
10: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
11: Les notes del nen, les obres a casa...
10: El manteniment del cotxe...
11: Ah, no, això no és cap càrrega.
12: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash. Flash.
16: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
17: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
16: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: A Flash FM tenim el poder del ritme.
18: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
18: Flash!
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.
19: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Prendió Remix a les 7 i 24 minuts aquest matí de dimarts. Gemma de Wey, bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado, com estàs?
0: 19 de maig del 2026.
1: Doncs mira, anem a dir un parell d'efemèrides, d'acord, de coses que van passar un 19 de maig, en aquest cas del 2019, sí. Es va emetre l'últim capítol de l'exitosa sèrie Joc de Trons a HBO.
0: Wow.
1: Era, me'n recordo que era una tradició, eh? Crec que era cada dilluns o cada diumenge, ja ni me'n recordo, m'he oblidat.
0: Hòstia, quina bona tradició que ni sí. Recordem el dia que era, eh? Estupendo.
1: Home, escolta, fa molts anys, eh? Però bueno, escolta, jo crec que era el dilluns. I l'altra coseta és que un 19 de maig del 1962, la Marilyn Monroe va cantar-li el Happy Birthday al Mr. President Kennedy.
0: Home!
1: Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you.
0: Ole!
1: Bravo!
0: Escolta, aprofitem per
1: cantar a la mínima, eh?
0: Per felicitar tota la gent que fa anys avui, que és 19 de maig del 2026.
1: Sí.
0: Per molts anys.
1: Felicitats, guapos i guapes.
0: I molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Flash Matí. Experts en despertar zombis.

0: Vaig FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Comú de la Massana ha formalitzat la compra del telecabina d'Arinsal i l'aparcament dels Urriols per un import de 6,6 milions d'euros. Una operació que inclou també un terreny de 6.500 metres quadrats i permet posar fi als litigis que afectaven aquestes infraestructures des de fa anys. La corporació considera l'adquisició estratègica per al futur de les pistes d'Arinsal i per l'activitat econòmica de la parròquia. Aquest any es farà un primer pagament de 3 milions d'euros i la resta s'abonarà de manera fraccionada durant els pròxims 3 anys. Fins ara el Comú pagava un lloguer mensual de 27.000 euros per utilitzar aquestes instal·lacions. Parlem de FEDA, que iniciarà accions legals per reclamar les pèrdues ocasionades pels desperfectes al parc solar de Grau Roig, després que un informe pericial preliminar hagi conclòs que el trencament de les plaques es va produir per una falla estructural. Segons l'anàlisi, els suports destinats a aguantar la càrrega de neu no complien els requisits exigits per la normativa. Anem a Canàries, on el cap de govern Xavier Espot i el president de l'arxipèlag, Fernando Clavijo, van acordar ahir de reforçar la col·laboració entre Andorra i l'arxipèlag en diversos sectors estratègics. Una trobada institucional celebrada a Gran Canària que va servir per avançar en la cooperació en àmbits com el turisme sostenible, la innovació tecnològica, l'economia digital, la producció audiovisual i l'atracció d'inversors. Parlar de Canillo, que afrontarà una de les grans actuacions del mandat amb la segona fase de remodelació integral del Palau de Gel. Ahir es va signar el contracte d'adequació de les obres que executarà una unió temporal d'empreses, un projecte que tindrà un cost proper als 7,4 milions d'euros i un termini d'execució previst de 15 mesos. Fer referència a la temporada d'hivern que hem deixat enrere, que va tancar amb una ocupació hotelera mitjana del 66%, una xifra molt similar a la registrada l'any passat. La Unió Hotelera feia ahir una valoració positiva d'aquesta campanya marcada per la regularitat a l'activitat turística, la solidesa de la demanda i unes bones condicions de neu durant bona part de l'hivern.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: Hello, a banda de la Music Sessions que van compartir Rauw Alejandro i Bizarrap, també van publicar aquesta i jo diria que fins i tot aquesta va tenir millors resultats que la Music Sessions. Temporada 2023, són les 7:35 minuts. Bon dia, bon dimarts.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.

0: Hendrix i companyia des d'aquí de Pop Demon Hunters. Golden, al Flash Matí. Bon
1: molt
0: dia.
1: Bon dia, Edgar Manchado, què tal?
0: Per saber com pinta la meteorologia, avui hem portat en Jan Ponsa. Jan Ponsa, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
0: Com pinta aquest sol, núvols, pluja, mamà tierra? Què diu mamà tierra?
2: Mira, avui farem una cosa diferent i és que començarem pel final. Farem les temperatures primer.
1: Per què?
0: Ah, però...
1: perquè sí, no?
2: Perquè sí.
1: Ok.
2: Mira, ara mateix a Prades, al Baix Camp, tenim 6 graus, a Santa Coloma de Caral tenim 10 graus, a Espolla, a l'Empordà, 12 graus i mig.
1: Espolla.
2: I acabem a Miami, platja, al Baix Camp, amb 17 graus. I pel que fa al temps d'avui, aquestes temperatures aniran pujant.
0: Ah! Vale?
2: Perquè les temperatures pugen i seguiran pujant al llarg de la setmana. De moment, el matí força tranquil, amb núvols a punts al litoral, comarques de Girona i Pirineu, més sol a punts de l'interior, amb núvols alts, això sí. I a la tarda tornarem a tenir ruixats i tempestes, sobretot a punts del Pirineu de Girona, interior de les comarques de Girona i al nord de les comarques de Barcelona, és a dir, comarques com Osona, també la zona de les Guilleries, l'interior de les comarques de Girona, com hem dit. Tot aquest sector d'aquí hi ha un avís per intensitat de pluja al Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, aquestes tempestes poden ser localment fortes i acompanyades de calamarsa i o barra pedra. Per tant, el toque.
0: Déu-n'hi-do.
1: Fantàstic.
0: Doncs clar, si han fet les temperatures,
1: què, ara què fem?
2: Perquè... bueno, doncs podem parlar, per exemple, de...
1: de despedir-te.
2: Bueno,
1: o sigui, de l'estudi, no de la feina, vale, sinó vale, de dir, vale, bueno, Jan, doncs gràcies per la previsió.
2: Bueno, ahir va ploure abans del previst. No sé si us va enxampar la pluja.
1: Sí, em va enxampar, sí, a les 2 del migdia.
0: Sí, és veritat.
2: Sí, sí, va ploure abans del previst. Avui, en principi, les pluges no arribaran al litoral, però... per val. Tant, la gent de l'interior que agafi el paraigua o la capelina.
0: Doncs, Jan, capelina. Merci, fins després.
1: Fins després.
2: Vinga, va, fins després. Va.
1: Quina alegria.
3: Está todo el mundo cantándosela con sus colegas, ¿eh?
4: Quevedo, mi nombre es artista, soy Serrano.

0: una de les destacades del moment. Es diu Dardos. Gemma de Boi, bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado. Què tal?
0: Són les 7 i 47 minuts.
1: Sí.
0: Jo les batxates aquestes estan molt bé, però sé que hi ha molta gent que ens està escoltant, que són més d'Armin Van Buuren.
1: Oh, jo.
0: Vinga, sí.
1: La Blasto.
0: Que són més de Fisher.
1: Oh, m'encanta.
0: Que són més de Steve Aoki.
1: Quita.
0: Que són més d'Axwell, Diablo. D'aquí més, d'aquí més. A veure.
1: Tenint un orgasme, eh?
0: De Chainsmokers, de Timmy Trumpet, de W&W.
1: De Rehab, de...
0: És
1: que n'hi ha tantíssims.
0: I ja després n'hi ha que són més de...
1: Sucar.
0: De nicho, de super mega ultra nicho, de
1: Charlotte
0: hardcore. Ara, això.
1: Això.
0: Tenim una alternativa per tots vosaltres. Digue'm més.
1: Doncs mira, tenim a Scooter, home, tenim a Felix Jaén, tenim a The Chainsmoker.
0: Home, Cabri Ponte veig, Fede Legrand.
1: Ai, sí, no, ja Fede Legrand,
0: també. Fede Legrand. De què us estem parlant, amics? Us estem parlant del Peruca Bill.
1: Oh, Cascada també hi és.
0: Cascada, Every Time We Touch.
1: Every time we touch.
0: Ja posant, a veure.
1: I can't feeling, cause every time we kiss.
0: Aquest any, Alemanya, 17, 18 i 19 de juliol del 2026, és a dir, aquest mateix any a Vitsa. Ara. A una horeta de Düsseldorf. Torna un dels festivals referència arreu del món de la música electrònica, Peruca Bill, amb més de 10 escenaris perquè pugueu triar el que més us agradi.
1: Quin passote.
0: Si voleu un de música oldies, tenim un de música oldies. Que voleu un de hardcore, un de hardcore. Un de techno, un de techno.
1: Guapíssim.
0: I escolta, anant al Peruca Bill, us podem assegurar que no trobareu a faltar altres festivals.
1: No, ni de conya.
0: Peruca Bill, a una horeta de Düsseldorf, allà a la frontera, a part fa frontera amb Holanda, depèn com.
1: Te pots fer un viatget a Holanda, tu.
0: A mi, la companyia de telèfons mòbils, es pensa que estic a Holanda.
1: No fotis, tan a prop. Està?
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: I si sou de Girona, hi ha un avió Girona Vitsa, que és com es diu a la localitat del festival, perquè es fa dins d'un aeroport.
1: M'estàs vacil·lant? Des de Girona hi podem anar?
0: Des de Girona pots anar a Vitsa, aterrar a dins de l'aeroport del Peruca Bill. Així que...
1: Que guapo, tio.
0: Foteu-li un cop d'ull. Peruca Bill torna un dels festivals

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
3: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
5: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Andorra. Flaix FM. 93.8.
8: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
10: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
9: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
11: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
11: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
13: Dame un grrr.
7: Escalfa motors a Flaix FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
14: Un què?
7: Una hora del Tech House més top.
14: Ok, ok.

0: Sergi Domènech. Només a Flash FM. Ets autèntic, amb personalitat, original.
1: Inimitable.
0: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
1: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
2: La que manda.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Bennett amb el remix del Boss Entuixament, a l'espera de veure si fem ric o ric algú. Som-hi, va.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 57.812.
1: Sèrie...
2: El 49.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Molt ben jugat.
4: Flash. Mi nombre es Rusowski.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Un carril de l'AP7 en sentit nord s'ha reobert aquest matí després de l'incendi de dos camions accidentats aquest dilluns a la nit. A primera hora la via continuava tallada en sentit nord i passades les 7 del matí el Servei Català de Trànsit ha indicat que s'havia obert un carril mentre continuaven les tasques de neteja de reparació de la via. D'altra banda, la negociació dels pressupostos de la Generalitat accelera i ha quedat pràcticament encarrilada després que Esquerra Republicana hagi avalat l'acord amb el govern de Salvador Illa. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut durant 3 hores i mitja els detalls del pacte i no s'ha fet cap votació, malgrat que una part dels assistents ho han demanat. El pacte el signaran Salvador Illa i Oriol Junqueras a primera hora del matí al Palau de la Generalitat. I als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un tiroteig contra una mesquita als afores de San Diego. La policia ha confirmat la mort de 3 persones i dels 2 tiradors. El cos policial també ha informat que ho investiguen com un delicte d'odi. Segons el New York Times, els investigadors han trobat escrits racistes i xenòfobs al cotxe dels assassins. Des dels estats saltants. Els esports. Fermín López va acabar lesionat en el partit contra el Betis després d'un cop al peu dret i el Barça ha confirmat que té trencat el cinquè metatarsià que passarà pel quiròfan i que es perdrà el Mundial. Mentrestant, els advocats del club blaugrana han avalat una possible demanda contra Florentino Pérez per les acusacions sobre el cas Negreira, mentre que diversos mitjans apunten al retorn de Mourinho al Real Madrid per les dues pròximes temporades.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Hem tret pràcticament tot l'àlbum del Byphone, l'últim àlbum de Quevedo, i l'hem posat aquí a Flash FM. Aquesta es diu El Golpito, sí, que a més és el nostre mega crack. T'agrada, pel que veig, eh?
1: És maca, m'agrada, la veritat.
0: Quiero
1: no
0: más.
1: No negaré. Quiero más.
0: Quiero más.
1: Quiero más.
0: Bueno, família, molta paciència i precaució a la carretera, sobretot aquells que esteu atrapats a la C-17. Ara mateix tenim els docents per allà manifestats en doble sentit. Sí. Per tant, calma.
1: Paciència, no queda una altra.
0: Són dies d'empatitzar amb el del costat, són dies d'entendre i comprendre la casuística.
1: Sí, senyor.
0: I són dies de sortir abans de casa.
1: També, també.
0: S'ha de sortir avall, abans.
1: Ens hem d'aguantar.
0: Avui es preveu que el Maresme i el...
1: El què?
0: I alguna altra comarca avui tocava manifestar-se. Ja m'ho miraré després.
1: Ja ho mirarem, ja ho mirarem, tranquil, ja temps encara.
0: Són les 8:06 d'aquest matí de dimarts.
1: Edgar, tu saps què és la maxofòbia?
0: La maxofòbia.
1: La maxofòbia està molt, molt de moda, desgraciadament. Jo tinc la maxofòbia.
0: Anda.
1: I és que és la por intensa a conduir, vale? Jo conduïa, però vaig agafar ansietat i vaig deixar de conduir. Afecta aproximadament una de cada tres persones, un de cada tres conductors. No és només que tinguis un nerviosisme puntual, sinó que és un trastorn que pot fer evitar conduir o fer-ho amb molta ansietat, d'acord? I t'afecta la vida personal, laboral i social, perquè tu, per exemple, deixes de fer moltes coses, deixes de buscar una feina o deixes de quedar amb certs amics, deixes de fer alguns plans només per aquesta por, no? Que inclouen angoixa, opressió al pit, tremolors, va, el típic atac d'ansietat o pànic de tota la vida. Pot sorgir gradualment o de manera sobtada. Segur que molta gent que ens escoltis dirà jo sóc aquesta persona.
0: Que fort.
1: Jo ja tinc el meu taxi personal, perquè jo, o sigui, no literal, tinc la meva parella que em porta a tot arreu, però tranquils, tranquil·les, que hi ha solució. Hi ha teràpia, hi ha diferents conductes, es pot solucionar. Clar. De manera gradual, així tu, que no tu, és un caos.
0: Tu tens el carnet.
1: Jo me'l vaig treure amb 20 anys, el carnet.
0: I et
1: però
0: fa por.
1: Des dels 23 que no condueixo.
0: És que realment, l'altre dia ho parlàvem amb un company d'aquí i deia, clar, si t'ho pares a pensar fredament, estem zumbats de confiar...
1: En els
0: demés. O sigui, tu vas per la nacional, per la carretera nacional,
1: sí, sí, sí,
0: que
1: sí.
0: No té valles en el doble
1: en
0: sentit.
1: Contrari.
0: I dius, si a un se li va la pinça, què?
1: Clar, és que... Bueno, mira, escolta, ànims.
0: A nosaltres ens ha anat molt la pinça i us volem donar, a un de vosaltres, òbviament, no a
1: sí,
0: tots,
1: clar.
0: 1.000 pavos perquè vingueu amb nosaltres de festa.
1: Uau.
0: És que no tenim amics i els hem de comprar.
1: Universitat de la fiesta.
0: Entreu a infojobs.net, doneu-vos d'alta i busqueu Flash Espai FM. Tenim una oferta que es diu Provador de Festes, on, si us seleccionem,
1: sí,
0: us podeu endur 1.000 pavos per assistir a les festes Flash FM Wrap Up.
1: O sigui, et paguen per anar de festa.
0: Et paguen per venir a la festa Wrap Up que farem ara al mes de juny.
1: Sí.
0: Crec que coincideix poc després de la selectivitat.
1: Sí, clar, clar.
0: Ja us acabarem d'afinar les dates, però 1.000 pavos.
1: És que és una passada.
0: Infojobs, la teva primera feina...
1: A Infojocs, està aquí, està aquí!
0: Aquí, la teva primera feina és aquí!

0: un dels temes que el va catapultar cap a la fama amb ella, Floyd Menor, al costat de Chris MJ, l'artista aquell que deia que ens pagava el gimnàs, i jo encara segueixo esperant. Gata Only, a les 8 i 13 minuts. Molt bon dia des del Flash Matí.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: I donem canya amb Vegas Like Mike i el seu mag.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: David, ¿dónde andas?
5: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
4: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
5: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
4: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
5: ¡Antonio!
6: Marchando, otro colacao.
5: Eres el mejor.
7: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
9: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
10: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Hola, molt bon dia. Doncs des d'ara trobem trànsit dins de la carretera general 1 avinguda Salouen amb dos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
15: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
16: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
15: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
17: Molt bon dia, flasheros!
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
18: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
17: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
19: Visca Flash FM!
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra.
20: Flash FM.
0: Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.
21: Flash FM.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Catalunya al ritme al marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Comú de la Massana ha formalitzat la compra del telecabina d'Arinsal i l'aparcament dels Urriols per un import de 6,6 milions d'euros. Una operació que inclou també un terreny de 6.500 metres quadrats i permet posar fi als litigis que afectaven aquestes infraestructures des de fa anys. La corporació considera l'adquisició estratègica per al futur de les pistes d'Arinsal i per l'activitat econòmica de la parròquia. Aquest any es farà un primer pagament de 3 milions d'euros i la resta s'abonarà de manera fraccionada durant els pròxims 3 anys. Fins ara el Comú pagava un lloguer mensual de 27.000 euros per utilitzar aquestes instal·lacions. Parlem de FEDA, que iniciarà accions legals per reclamar les pèrdues ocasionades pels desperfectes al parc solar de Grau Roig, després que un informe pericial preliminar hagi conclòs que el trencament de les plaques es va produir per una falla estructural. Segons l'anàlisi, els suports destinats a aguantar la càrrega de neu no complien els requisits exigits per la normativa. Anem a Canàries, on el cap de govern Xavier Espot i el president de l'arxipèlag, Fernando Clavijo, van acordar ahir de reforçar la col·laboració entre Andorra i l'arxipèlag en diversos sectors estratègics. Una trobada institucional celebrada a Gran Canària que va servir per avançar en la cooperació en àmbits com el turisme sostenible, la innovació tecnològica, l'economia digital, la producció audiovisual i l'atracció d'inversors. Parlar de Canillo, que afrontarà una de les grans actuacions del mandat amb la segona fase de remodelació integral del Palau de Gel. Ahir es va signar el contracte d'adequació de les obres que executarà una unió temporal d'empreses, un projecte que tindrà un cost proper als 7,4 milions d'euros i un termini d'execució previst de 15 mesos. Fer referència a la temporada d'hivern que hem deixat enrere, que va tancar amb una ocupació hotelera mitjana del 66%, una xifra molt similar a la registrada l'any passat. La Unió Hotelera feia ahir una valoració positiva d'aquesta campanya marcada per la regularitat a l'activitat turística, la solidesa de la demanda i unes bones condicions de neu durant bona part de l'hivern.

0: Bari a través de Nueva York. Encara sona i ressona per a la nostra antena. 8 i 30, 8 minuts pràcticament. Bon dimarts, Jan Ponsa.
1: Bon dimarts, família, què tal, com esteu?
2: Hola, Gemma. Hola, bon dia, eh?
0: Hola, els dos, és veritat, he dit Jan, però tu també estàs aquí,
2: em Gemma. Em sento abandonada.
0: No, perquè jo dono per fet que tu estàs aquí
2: vale,
0: des de
2: vale.
0: Ben d'hora, ben d'hora.
2: No donem tant per
1: fet. Des de les 7, no, Gemma, tu arribes?
2: Sí.
0: Exacte, jo, és hora menys en Canàries.
1: Sí, sí.
0: Bueno, en fi, com lleva aquest 19 de maig?
1: Doncs mira, es lleva nuvolat, amb el pas d'alguns núvols alts, també. I tot a l'espera d'un nou dia, tornarem a tenir alguns ruixats i tempestes, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, o Gerone en francès, així com al nord de les comarques de Barcelona, o Barcelona en francès.
2: No, ja prou.
0: Però què estem fent, ràdio? Per...
1: Bueno,
0: clar, no sé quins on arriba.
1: Nord, la Catalunya Nord, és que no hi pensem prou.
0: I arriba.
1: Total, que avui hem d'agafar el paraigua en aquest, a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, Osona, Guilleries, pitos i flautes, també a punts del Pirineu, i a la resta de Catalunya doncs, ens quedarà una tarda doncs, amb més núvols, estones amb més sol, però avui els ruixats en principi no han d'arribar al litoral. Això sí, les temperatures ja pugen i aquesta setmana seguiran ascendint dia rere dia, jornada rere jornada, hora rere hora.
2: Va, ja prou.
1: Sou de què?
2: Ja prou.
0: Temperatures en directe, Jan.
1: Però què dius?
2: Anem
1: cap a la capital d'Ozona, Osona, Vic, 12 graus, a l'Espluga de Francolí, 13 graus, a Amposta, al Montsià, ja tenim uns 18 graus, i al Pont de Suert, que no el Pont de Suec, a l'Alta Ribagorça, 7 graus. Vinga, va, anem cap a la frase del dia. Estimant es troba algú que no tingui ferides. Es troba algú... Vale, però, sisplau.
0: A veure, voleu comportar-vos que estem fent un programa de ràdio?
2: És aquest...
0: Ja n'hi ha prou, que marxa l'Héctor Ortega i aquí us penseu que podeu fer el que us doni la gana o què és això?
1: Serietat, Gemma, tio.
0: Tornem.
1: Dale, va.
0: Des d'arriba, porfa.
1: Estimar no és trobar algú que no tingui ferides. És trobar algú que et sàpiga abraçar exactament allà on et fa mal.
2: Ui, Déu meu.
1: Aquesta és bona, eh? Perquè heu de trobar algú que la vostra parella sàpiga cuidar, de veritat. Hi ha gent que està amb cada cateto.
0: Gemma, ja m'explicaràs què està passant, perquè no,
2: no
0: entenc res.
2: Enric del Jan Ponsa, tio, perquè parla molt estrany.
0: Gràcies, Jan.
1: Ai, no, la merda,
0: fins després, ens quedem amb Young Sister, Kremlin, culo.

No, que sembla que no, però ja fa unes quantes temporades des que aquesta cançó la van presentar com a novetat. Karol G, Nicki Minaj, a ritme de Tusa, des del Flash Matí de Flash FM. Bon dia i molt bon dimarts. 19 de maig del 2026, 3 quarts en punt de nou, som-hi amb Quevedo, obrim un cop més el Baifo, ara per extreure aquesta. Ni borratxo. Déu-n'hi-do.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
2: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
2: Ah, no, això no és cap...

0: de les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva mà.
12: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al Pil-Pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
15: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
16: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
17: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
16: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
19: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
20: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: que se'ns diu Mujeres. Vinga, va a les 9 d'aquest matí. Gemma The Way.
1: Edgar Manchado.
0: Tu creus que farem algú ric?
1: Espero que sí.
0: Anem a veure -ho.
1: Espero.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
1: el 5 de gener del 2016.
2: I el número de la sort, el...
1: el 10.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Masih juga Flash Mati. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Ja s'ha reobert un carril de l'AP7 en sentit nord a Santa Margarida i als Monjos després del xoc de dos camions. En sentit Girona s'han registrat 6 quilòmetres de retencions, mentre que el trànsit en sentit sud ja es va reobrir ahir. Protecció Civil ja ha desactivat el pla especial d'emergències i ara continuen les tasques de neteja de la via, la retirada de la càrrega dels camions i la reparació del ferm. D'altra banda, 3 anys després, Catalunya tornarà a tenir pressupostos. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerres, Oriol Junqueras, han signat formalment els pressupostos al Palau de la Generalitat acompanyats dels seus equips negociadors. Això després que aquest dilluns a la nit el Consell Nacional d'Esquerra donés llum verda a l'acord dels republicans amb el govern. I als Estats Units almenys 5 persones han mort en un tiroteig contra una mesquita als afores de San Diego. La policia ha confirmat la mort de 3 persones i també dels 2 tiradors. El cos policial també ha informat que ho investiguen com un delicte d'odi. Segons el New York Times, els investigadors han trobat escrits racistes i xenòfobs al cotxe dels 2 atacants. Els esports. Fermín López va acabar lesionat en el partit contra el Betis després d'un cop al peu dret i el Barça ha confirmat que té trencat el 5è metatarsià, que passarà pel quiròfan i que es perdrà el Mundial. Mentrestant, els advocats del club blaugrana han avalat una possible demanda contra Florentino Pérez per les acusacions sobre el cas Negreira, mentre que diversos mitjans apunten al retorn de Mourinho al Real Madrid per les dues pròximes temporades.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Flash Ice Cream amb 31 fam, Dorayakis, és el número de la setmana, és la cançó més important de Flash FM. És una mica de... és Doraemon, això.
2: Sí, m'encanta aquesta cançó perquè és molt vibes de casquet volador.
3: El casquet volador.
2: El casquet volador. Nobita. Que era tonto el Nobita, jo no podia amb el Nobita,
1: això,
2: eh?
1: Ha sigut una mica xinxant,
2: No, això ha fet una miqueta de cringe, demano perdó a tothom que hagi escoltat.
1: Ja, sí.
2: Vale?
1: 9 del matí, 4 minuts, molt bon dimarts, és 19 de maig del 2026, el món segueix girant, el sol ha tornat a sortir...
2: I parlarem del Bad Bunny, perquè ja fa temps que sabíem que algú estava tramant aquest noi, i és que ha sortit una col·lecció de Bad Bunny per Adidas, d'acord? Que s'inspira en el tour que fa, d'acord? En el DT, David Ibrahima Fotos Tour, no diré les inicials, i busca convertir cada ciutat de la gira en una extensió de Puerto Rico, d'acord? Mitjançant roba, elements visuals amb referències culturals, fusiona música, identitat i moviment. Val. Porta l'univers a Bad Bunny per a Europa amb un estil esportiu, no?, que té Adidas. Podeu trobar-hi samarretes a Madrid, Barcelona, les ciutats on hi passarà, i també calçat, etc. Escolta, foteu-li un cop d'ull. Barat no és, això ho hem de dir.
1: Yeah.
2: Però escolta, si voleu tenir un record del tour del Bad Bunny, doncs ho teniu molt fàcil ara, i si us agrada Adidas, doncs també encara millor.
1: Doncs escolta, em va perfecte que parlis de Bad Bunny, perquè precisament aquest dissabte ens anem a un homenatge a Bad Bunny.
2: Vale.
1: Especial Bad Bunny.
2: Sí.
1: Al Superclub de Malgrat de Mar, amb el nostre company, en Sergi Domena. Festes d'aquestes que s'acaben convertint en una nit memorable, en una nit llegendària. DCO i Flash FM munten la casita de Bad Bunny al Superclub Malgrat, amb en Domena, amb en Juan Esteban i l'Àlex Pacheco.
2: Sí, senyor.
1: Estrelles entre les estrelles.
2: M'encanta.
1: Flash FM i DCO, junts amb una nit de bogeria. Vindràs, Gemma?
2: Clar que vindré, el dubte ofèn, eh?
1: Aquest dissabte, 23 de maig, Malgrat de Mar, a la casita del Superclub Malgrat. Oi. Llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram.
2: Sí.
1: DCO/grup.
2: Molt bé. DCO/grup.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Estan tendre amb mi, Di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
5: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
9: Jo no puc treure'm del cap això.
10: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
11: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
13: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja la trobem. Trànsit dins de la carretera general 1 avinguda Salou en dos sentits de la marxa i a la carretera general 4 entrada a la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra 93.8.
17: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
0: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes.
18: Flash History.
0: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History. Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM, la que mana.
19: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
20: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
21: 86 22 88.
22: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: es diu La Graciosa. La setmana passada era el nostre mega crack i bueno, aquesta setmana l'hem baixat una mica perquè ja tant de mega crack.
1: Ei, ai, ai, ei. Oi, espera que parla.
0: Deixeu acabar, l'Elvis, que
1: sí, sí, perdó. Perdó.
0: És una de les més destacades del Baifo, que és l'últim àlbum de Quevedo. Diu que està imparable. Són les 9 i 26 minuts. Gemma de Wey, bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado, com estàs?
0: Doncs escolta, matí engegadíssim.
1: Sí.
0: Tota la gent que ens escolta des del cotxe, des de la feina.
1: Sí, amb vagues arreu de Catalunya, no?
0: Amb vagues, sí, sí, que m'estan tallant el Maresme i a veure com arribarem a casa, tu.
1: Bueno, paciència. Ànims a tothom, tant la gent que està fent la vaga com la gent que està a la carretera.
0: Des d'on més ens poden estar escoltant?
1: Des de les Illes Balears ens escolten, potser?
0: Per la web i per l'aplicació.
1: Des de València, jo sé que molta gent ens escolta.
0: És veritat.
1: I inclús des de fora de Catalunya, eh?
0: Andorra.
1: Andorra, per suposat.
0: Catalunya Nord.
1: Hi ha gent, per exemple, del País Basc que ens escolta. Conec gent que ens escolta.
0: Egunon.
1: Des de Galícia. Exacte. Has vist? És que hi ha gent a tot arreu.
0: Jo vam posar una mica de Kid Voodoo amb JC Reyes. Aquesta es diu Me Mareo. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Comú de la Massana ha formalitzat la compra del telecabina d'Arinsal i l'aparcament dels Urriols per un import de 6,6 milions d'euros. Una operació que inclou també un terreny de 6.500 metres quadrats i permet posar fi als litigis que afectaven aquestes infraestructures des de fa anys. La corporació considera l'adquisició estratègica per al futur de les pistes d'Arinsal i per l'activitat econòmica de la parròquia. Aquest any es farà un primer pagament de 3 milions d'euros i la resta s'abonarà de manera fraccionada durant els pròxims 3 anys. Fins ara el Comú pagava un lloguer mensual de 27.000 euros per utilitzar aquestes instal·lacions. Parlem de FEDA, que iniciarà accions legals per reclamar les pèrdues ocasionades pels desperfectes al parc solar de Grau Roig, després que un informe pericial preliminar hagi conclòs que el trencament de les plaques es va produir per una falla estructural. Segons l'anàlisi, els suports destinats a aguantar la càrrega de neu no complien els requisits exigits per la normativa. Anem a Canàries, on el cap de govern Xavier Espot i el president de l'arxipèlag, Fernando Clavijo, van acordar ahir de reforçar la col·laboració entre Andorra i l'arxipèlag en diversos sectors estratègics. Una trobada institucional celebrada a Gran Canària que va servir per avançar en la cooperació en àmbits com el turisme sostenible, la innovació tecnològica, l'economia digital, la producció audiovisual i l'atracció d'inversors. Parlar de Canillo, que afrontarà una de les grans actuacions del mandat amb la segona fase de remodelació integral del Palau de Gel. Ahir es va signar el contracte d'adequació de les obres que executarà una unió temporal d'empreses, un projecte que tindrà un cost proper als 7,4 milions d'euros i un termini d'execució previst de 15 mesos. Fer referència a la temporada d'hivern que hem deixat enrere, que va tancar amb una ocupació hotelera mitjana del 66%, una xifra molt similar a la registrada l'any passat. La Unió Hotelera feia ahir una valoració positiva d'aquesta campanya marcada per la regularitat a l'activitat turística, la solidesa de la demanda i unes bones condicions de neu durant bona part de l'hivern.

0: des de les Illes Canàries i cap al món sencer a través d'aquest Colòmbia, Quevedo, amb una de les més importants de la seva carrera. Són les 9:34. En un momentet regalem una de les samarretes al Flash Matí. Aquí, al Flash Matí de Flash FM. Si la regaléssim un altre programa de ràdio, malament aniríem.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Nicini, amb Ulisses Bueno, que se'ls diu Dos Amantes. 9 i 37 minuts. Gemma Déu, bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, família.
0: Com està el temps a aquesta hora del matí?
2: Doncs mira, moment tranquil·let, eh? Tota l'espera d'una nova tarda de ruixats i tempestes. Avui, sobretot, situats aquests ruixats a punts de l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, comencen també des del Pirineu de Girona i aniran baixant cap a punts del prelitoral de les comarques de Girona. Avui les tempestes poden anar acompanyades localment de calamarsa i o barra pedra, per tant, atenció, també plourà a punts del Pirineu. La resta de Catalunya una tarda molt més estable, amb temperatures que pugen.
1: M'agrada això, eh?
2: Temperatures.
0: Temperatures en directe.
1: Mare de Déu.
2: Anem a Cassà de la Selva, el Gironès, amb 15 graus, a Cervera, a la Segarra, amb 16 graus i mig, a Vilanova i la Geltrú, 19 graus, i acabem a Berga, al Berguedà, amb 12
1: graus. És Berga, Berga, no Berga.
2: Verge Santa. Per cert, informació important.
0: No, no, no, no.
1: Què passa?
0: Ara veuràs quina informació important.
2: Ah.
1: Mira, m'esteu...
2: Vale, vale, vale.
1: Liant.
0: Jan, has de fer una cosa molt important.
2: Vale.
1: Sí.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Vull que regalis una samarreta del Flash Matí.
2: Vale.
1: Tu, eh?
2: Vinga, va, jo
1: Vinga.
2: Mateix.
0: És que li he dit que faríem una altra cosa i s'ha quedat loquíssim.
2: Ho he apuntat
0: Jan...
2: i tot.
0: Parla amb aquesta persona, Jan.
2: Hola.
4: Hola.
2: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Amb qui parlem?
4: Amb el Marc.
2: Hola, Marc. Què tal, com estàs?
4: Molt bé.
2: Estaves escoltant el Flash Matí, no?
0: Però digue-li el que ha guanyat.
2: Doncs mira, acabes de guanyar la samarreta oficial del programa. Moltes felicitats.
1: Bravo!
0: Toma!
2: Quina velocitat.
0: Marc, estàs content o no?
4: Sí, tant. Ja he provat a trucar molts dies, ja. Ah. No em pensava que no em tocaria mai.
1: Qui la sigui, la consigui.
2: Deu ser el seu telèfon d'emergència.
0: És que Marc, no ens ho sembla que estiguis content. Alegra't una mica, crida una vegada.
4: És que estic treballant, estic treballant.
1: De què curres, Marc?
4: Ara soc gruista.
1: Gruista!
0: Estàs des de la grua.
4: Sí, exacte.
1: Ostres, doncs cuidado, no la liïs, que és perillós.
4: No, home, no.
1: Vale, vale.
2: Una amb el telèfon, l'altra dels controls, ves, no caigui.
0: Doncs, Marc...
4: No, ara he parat, ara he parat.
0: Fem una cosa, com que veig que estàs en un apuro, una mica, vale? No ens pengis, que t'agafarem les dades i et deixem que segueixis treballant, vale?
4: Vinga, va, perfecte.
1: Un petó.
0: Merci, Marc.
1: Adéu.
0: T'ha agradat? Ja han regalat la samarreta?
2: Sí, tant. Ha sigut molt guai, la veritat.
0: És que li havia dit que faria el trànsit.
1: Ah!
0: I el tio tenia apuntat l'estat de les carreteres.
2: La C-17 i la Nacional 2 ja estan obertes.
0: Ja està. Els profes han dit que se'n van a un altre lloc a manifestar-se.
1: Molt bé, fantàstic.
0: Bueno, a Flash FM estem buscant provadors de festes wrap-up per poder guanyar 1.000 pavos per venir de festa amb nosaltres. Inscriviu-vos
3: la Universitat de la Fiesta
0: a infojobs.net, doneu-vos d'alta i busqueu Flash Espai FM. A l'oferta provador de festes estem buscant un provador de festes Flash FM wrap-up. Si us seleccionem, us emporteu 1.000 pavos per venir a les festes wrap-up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. Merci, Jan.
2: Vinga, fins demà.
1: Fins demà, demà.
3: I a tu t'agrada la benzina? La gasolina.
1: Flash.
3: Flash Matí, el combustible.

0: És el Flash Matí de Flash FM, bon dia!
1: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.
0: 3 quarts en punt de 10, Bad Bunny.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial. T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliba, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Sol, platja.

0: FM. És l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
0: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur. Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
3: La que manda.

0: fent companyia a Ozuna per aquesta proposta que de mica en mica ens acompanya cap a les 10 d'aquest matí de dimarts. I arribem també amb un dels mites del reggaeton, Wisin, amb Yengo Flow i Rauw Alejandro. Es diu Contrabando, bon dia.
1: Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Sería una falta de respeto.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí per presumpte homicidi Jonathan Andic, fill de l'empresari i fundador de Mango, Isaac Andic, que va morir el 14 de desembre de 2024 durant una ruta per Montserrat. L'empresari, que era l'única persona que l'acompanyava el dia que va morir a la muntanya de Montserrat, sempre ha negat qualsevol responsabilitat en la mort del seu pare. Des del primer moment ha assegurat que la mort va ser accidental mentre tots dos passejaven per la muntanya. D'altra banda, 3 anys després, Catalunya tornarà a tenir pressupostos. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras han signat formalment els pressupostos al Palau de la Generalitat acompanyats dels seus equips negociadors. Això després que aquest dilluns a la nit el Consell Nacional d'Esquerra Republicana donés llum verda a l'acord dels republicans amb el govern. I ja s'ha reobert un carril de l'AP7 en sentit nord a Santa Margarida i els Monjos després del xoc de 2 camions. Protecció Civil ja ha desactivat el pla especial d'emergències i ara continuen les tasques de neteja de la via, la retirada de la càrrega dels camions i la reparació del ferm. Els esports. Els mitjans de comunicació britànics donen per fet i anuncien que Pep Guardiola deixarà el Manchester City al final d'aquesta temporada. D'altra banda, els advocats del Barça han avalat una possible demanda contra Florentino Pérez per les acusacions sobre el cas Negreira, la polèmica roda de premsa del president de la setmana passada.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Saps què diu la gent que escolta Flash FM?
1: Què diu?
0: Que quieren más fiestas.
1: Volen més de nosaltres.
0: Que quieren más festivales.
1: Doncs crec que els podem fer contents.
0: Mira, si voleu una festa aquest dissabte a Malgrat de Mar, al Superclub i en Sergi Domena al Deseo per Flash FM.
1: Has vist? Serà per festes.
0: Especial Bad Bunny.
1: Vinga.
0: I si voleu festivals...
1: Uah. Això és fort, eh?
0: Clar, és que això és molt totxo, eh?
1: Això és molt fort. Va, digue-ho, digue-ho.
0: Ho dic ja.
1: Digue, home!
0: Entre aquesta setmana i la que ve, estem sortejant.
1: Sí.
0: Que pugueu anar per la patilla.
1: A on?
0: Al Perú Cabil d'Alemanya.
1: Oh!
0: Que nosaltres ja fa 4 anys que hi anem.
1: Mare!
0: És xulíssim. I cada any ens portem algú, perquè, clar, per anar nosaltres sols, doncs què?
1: M'estàs dient que dues persones aniran per la patilla Alemanya al festival de Perú Cabil.
0: Jo crec que podem rascar un parell de passes.
1: Oh.
0: I, de fet, jo crec que els hi podem arreglar els nostres oients.
1: Sí.
0: Que vinguin amb nosaltres i...
1: Totalment.
0: I que estiguin a gust.
1: I que s'ho passin bé i que no gastin gaire.
0: Això. Estigueu molt atents a Flash FM perquè sentireu molt el Perú Cabil aquesta
1: sí.
0: setmana. Tindrà lloc el proper mes de juliol, 17, 18 i 19 de juliol.
1: És que hi ha uns artistes Edgar... que se'm cauen les calces al terra, eh?
0: Digue'ls.
1: Armin Van Buuren, Axwell, Hardwell, Fischer, Don Diablo, Steve Aoki, Timmy Trumpet. Escolta, és que no acabaria mai.
0: Si voleu assegurar la vostra entrada, compreu-vos-la. Que a part, està a una horeta de Düsseldorf. Sí. Us pilleu un vol Barcelona-Düsseldorf i a Düsseldorf està a una horeta, hi ha càmping, podeu fer de tot.
1: Sí.
0: Més de 10 escenaris perquè trobeu el vostre estil musical preferit. I si voleu que us hi portem nosaltres, escolta, anem a fer una cosa.
1: Sí.
0: Tota la setmana, entre aquesta i la que ve, vosaltres aneu enviant whatsapps.
1: Vinga, al 628-06-05-13, eh?
0: Envieu whatsapps dient que per què heu de ser vosaltres.
1: Els guanyadors.
0: I no ha de ser el del costat.
1: Exacte.
0: I amb una mica de sort, la setmana que ve, escolta...
1: Algú li ha de tocar, així que...
0: Algú li toca. Perú Cabil, amb dues os. Peroca Ville.
1: Ville.
0: Peroca Ville.
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash matí.

Tots els temps, Chencho Corleone. Aquí a Batguial a través de Choque. Són les 10:13 d'aquest matí de dimarts, 19 de maig del 2026, a Flash FM, UGL a punt amb el seu últim hit. Sona Jamaica amb Bam Bam.

0: cada matí de 6 a 11 a Flash FM.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
0: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: És tan tendre amb mi, Di.
4: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
3: Crec que m'he enamorat.
4: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
4: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
0: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra, Flash FM 93.8.
1: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vin al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
6: Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil-Pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.

0: cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

Sigui Tita des del Flash Matí de Flash FM. Són les 10:22. Bon dia. Tenim versió 2026 del mitiquíssim de Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses. Sara Mont, DJ i la So.

0: Sols. Flash!
1: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
2: Once

0: tota la màquina a través de Màquina Time, des del Flash Matí. Gemma Déu, bon dia.
1: Edgar Manchado, molt bon dia.
0: Són les 10:38. Qui s'estigui llevant ara mateix?
1: Bon dia.
0: Vamos tarde ya.
1: Anem tard. Vinga, un cafetó, un entrepà.
0: I pa'lante.
1: Un ou ferrat i amunt.
0: És 19 de maig del 2026.
1: Escolta, saps que s'ha creat la primera penya oficial del Real Oviedo a l'Àfrica?
0: A l'Àfrica?
1: A l'Àfrica. Es diu Tanzania Carballones, amb el seu, amb la seu, perdó, Dar es Salaam, que és a Tanzània. Va néixer el 2024 arran d'una amistat entre un voluntari d'Oviedo i aficionats locals, que van doncs, començar a reunir-se per seguir els partits i així va néixer aquesta penya, no? Actualment, quanta gent creus que hi ha aquesta penya?
0: A veure, estem parlant d'una penya d'Oviedo a Tanzània.
1: Tanzània, d'Oviedo.
0: De l'Oviedo,
1: clar, eh? Clar.
0: Què poden haver-hi? 50 persones?
1: No tantes, una vintena.
0: Ah, bueno, escolta, poc a
1: una
0: poc.
1: Una vintena
0: poc
1: de
0: poc.
1: Membres i es troben habitualment en un pub local per animar l'equip, no?
0: Molt bé.
1: Així que, escolta, d'Oviedo al món.
0: És a dir, hi ha algú... hi ha 20 persones a Tanzània que cada cop que juga l'Oviedo es reuneixen en un pub.
1: A mi em sembla meravellós.
0: Molt bé, molt
1: em
0: bé.
1: Em sembla fantàstic.
0: Doncs escolta, salutacions a la gent de Tanzània. Si
1: sí,
0: té,
1: i tant.
0: Si té FGFM 40.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis. Compta amb nosaltres.
6: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona, Amimir.com. Un cercador d'hotel senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
9: I perquè singuem el mode pol, perquè singuem el mode pol, perquè singuem el mode pol. I perquè singuem el mode pol, perquè singuem el mode pol, perquè singuem el mode pol.

És el més nou de Jay Weller, que òbviament que li hem fet un forat aquí a Flash FM. De Lejitos, des del Flash Matí, 10:53 minuts, parlant de noves cançons, que no hi ja cinquiles. Ja sonen per aquí amb Olvidarnos de tot.

0: ¿Y cómo lo hace la reina?
1: Díselo. Hey, Lola Indigo.
0: Es que a mi no m'ha quedat clar com ho hace la reina.
1: A mi tampoc em queda... Bueno, si mires el videoclip potser et queda una miqueta més clar.
0: Compte. Lola Indigo, al Flash Matí. ¿Cómo lo hace la reina? Arriba el moment.
1: Sí, arriba. Aviam, Edgar.
0: Passar-se una nit sencera sense dormir equival a una tassa d'alcohol de 0,19 grams en sang. Grams per litre en sang.
1: És que no dormir és molt perillós, eh? Poc se'n parla, però clar, és que morirem joves perquè ja ningú dorm avui en dia.
0: Tenint en compte que la tassa permesa és de 0,5 i la tassa dels novells és de 0,3...
1: 0,3.
0: Del primer any.
1: Que no 0,03.
0: No,
1: 0, i quan has dit, si no dormim, a què equival?
0: 0,3 grams per litre en sang.
1: Vale. I si no dormim?
0: 0,19.
1: Ah, és poquet.
0: 0,2, arrodoneix.
1: Però sí, sí.
0: Bueno, però és 0,2 i els novells és 0,3.
1: A tu no et passa que quan no dorms vas com borratxo, vas com rient de tot i estàs com borratxo?
0: Ma mare li diu borratxera de son.
1: Exacte.
0: Literalment.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, família, això ha estat el Flash Matí per avui. Gràcies, Gemma Manzanero.
1: Gràcies a tu, Edgar Manchado.
0: Demà, si voleu, hi tornem. Ara us quedeu amb la Clàudia Cifuentes. El ritme no s'atura ni un sol instant a Flash FM.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, bon dia.
2: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.

apaga la llum que el meu DJ controla.

Omar Montes, Aiko i Tumbau, amb aquest aquí, amb aquest exitàs, que ens recorda que l'estiu està molt a prop, aquest aquí es diu Arena i Sal, i ens el portaven al 2023. Ens quedem per aquí amb JC Reyes. Flash! Que ens porta aquest Loquita, mira, al matí ja de pràcticament la meitat de la setmana, eh? Quasi, quasi. Estem a dimarts 19 de maig, amb la tonteria ja s'ha passat aquest mes volant.

0: Punt 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic, vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: La música que t'agrada sona...
7: Flash!
6: Flash FM!

0: Que ve de molt ben acompanyat d'un dels reis del gènere del merengue. Aquest aquí és Elvis Crespo, amb aquesta La Graciosa, que s'inclou dintre del Baifo.
1: La graciosa, la vida és més sabrosa.
0: Clar que sí. A més, fent referència a una frase que diu que, algo així, fent referència que el seu cor és tan petit que hi cap poques persones com La Graciosa. Illa de només 8 quilòmetres, eh? No, no, no.

perquè tenim a la Emília, Luzmila i Zeca, tots tres juntetes per aquí per fer aquest No sé bé que ens presentaven el 2023, un dels molts èxits que reuneixen a l'àlbum .mp3. Som-hi, ens anem amb la segona col·labo que ens presentaven Mac Towers i Quevedo ara ja fa un anyet. Aquesta aquí es diu Soleao.

Mora i de la Rose amb aquesta col·labo tan romàntica que es diu Aurora. Per cert, us haig d'explicar una cosa molt important i és que aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival, que és un dels festivals més importants i més forts del moment amb un dels artistes també, mira, més importants, com per exemple Mike Towers o Marc Uth o De La Fuente, un dels pocs concerts que fa. A més, també tenim Davy de la Rose, que l'escoltàvem aquí fa un momentet, també RV, FV, hi ha un bloc i molts més. Apunteu-vos la data, 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona arriba el Cher Festival, el Festival de Música Urbana, pels joves de Barcelona, amb un cartell més que potent. Queden molt poques entrades, així que aconseguis la teva a cherfestival.org. Com sempre, Flash FM, emissora oficial, i repeteixo que queden molt poques entrades, eh? Així que aconsegueix la teva a cherfestival.org, 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona. Ens esperem allà, ens veiem allà. Som-hi! Ens quedem per aquí amb Aïssa, RVFV i Kremli. Tots tres ens porten aquest aquí, el Muchach.

J Balvin presentava aquest aquí, Mi Gente, eh? Molt ben acompanyat a Willy Williams, que per cert s'inclou dintre de l'àlbum Vibras, eh? El tercer àlbum d'estudi del cantant de Colòmbia, eh? J Balvin. Un àlbum molt xulo que per cert inclou la mítica col·laboració amb la Rosalía. Bueno, unes quantes més. Per aquí tenim a Easy Kid amb aquest temazo que es diu Shiny, que primer ens arribava per les xarxes i posteriorment aquí, a la ràdio.

Emilia i Dini, les dues divas d'Argentina, amb aquesta aquí, l'original, que publicaven el 2023. Que, per cert, així com a dada, que sapigueu que Duki també estava involucrat en el procés d'escriure la lletra d'aquesta cançó. Ens quedem per aquí a Manuel Turizo. Otra.

0: Aquest aquí és Quevedo. This is Flash FM. Molt ben acompanyat de Nueva Línia, que és un grup de quatre cantants que, mira, que al principi acabaven fent, doncs, mira, cançons a les verbenes i animaven les festes. I mira, ara ha acabat aquí amb Quevedo cantant aquesta, el Golpito. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Iniciem nova hora, són les 12 i 4 minuts. Em presento.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé. Ara que hi hem posat... No, amb aquesta veu, ens quedem perquè amb Romeo Santos i Prince Royce, que l'altre dia vaig llegir una cosa molt divertida a les xarxes, i és que algú deia que ells dos, que els costava molt diferenciar-los perquè són molt iguals, i totalment cert.

Mike Towers o Miquel Torres, que es diria si estigués visquent aquí a Catalunya amb aquest Diosa, que mira, hi ha cançons que et transporten directament cap a una època en concret de la teva vida, i aquesta d'aquí, a mi, personalment, em transporta al confinament, a la Covid. Perquè sortia a l'any 2020, aquell estiu que ja tenia, que començava a tenir aquell sabor de llibertat. Ens quedem per aquí amb Bad Bunny, que ens portarà cap a la seva terra.

0: 8. T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: El que vols escoltar sona Flash FM. Flash FM. La...

Dimarts de ritme aquí a Flash FM i ho fem amb Hugel. Aquest aquí és el seu Jamaican Bam Bam. I ja sabeu que això no para i ho fem amb Luke R.A. i BM amb una cançó que jo crec que no cal ni presentar. Mira, jo crec que sabeu quina és, eh? Bon dia!

Manuel Turizo i Capo, tots dos, amb aquesta cançó romàntica amb majúscules que es diu Que pecau i ens presentava dues temporades anteriors. Ens anem amb l'Alba Farelo, la Batial, que ve amb un rotllo totalment diferent. Ella té ganes de jugar amb el seu Dame.

Des de 2022 que tenim aquesta col·laboració entre RVFV i Relsby amb això que es diu Miluz. I ens quedem per aquí amb Jay Wheeler, un personatge d'aquests ben romàntics amb aquesta aquí que es diu De Lejitos. De Lejitos.

A la veu hi trobem a la Young Nico, molt ben acompanyada del productor Bizarrap, amb una de les moltes sessions que s'han transformat en tot un èxit. En aquest cas, aquesta és la número 58 i ens aportava, doncs mira, el 2022. Ja ha plogut bastant. Ens quedem per aquí amb Mora i C. Tangana, que ens parlen d'un amor difícil de superar. Sembla ser que no acaben de passar pàgina i treien aquesta cançó, mira, a l'estiu farà un any. Mora va aconseguir que C. Tangana tornés a la música temporalment.

Aquesta cançó és pràcticament un esdeveniment històric, La Pantera i Quevedo, fent aquest remix de Cayó la Noche al 2022, que es mereix un aplaudiment, eh? Per cert, us vinc a parlar d'algú molt important, i és que Bad Bunny arriba a Barcelona aquest divendres i aquest dissabte. Llavors, aquells que hagueu aconseguit entrades i voleu una festa posterior, o aquells que no, però igualment voleu veure l'experiència Bad Bunny, això és per vosaltres. Hi ha festes que acaben convertint-se en una llegenda. Doncs mira, aquesta d'aquí està segur. De la mà de CEO i de Flash FM arriba la casita de Bad Bunny del Superclub Malgrat, vale? Amb una sessió especial amb el Sergi Domena d'aquí, de la casa, acompanyat dels DJs Juan Esteve venir Àlex Pacheco, formen la combinació que ho està petant Flash FM i DCO junts amb una nit d'autèntica bogeria que ens ajuda a endinsar-nos al món de Bad Bunny. El 23 de maig, a la casita del Superclub Malgrat, donaran molt de perreo i Bad Bunny, eh? A l'ambient. Llistes, entrades anticipades i zones VIP al perfil d'Instagram de DCO Group. Arreo arroba Nueva York, efectivament, per posar-nos ja en tono. Doncs mira, @DCO/grup, per llistes d'entrades anticipades i zones VIP per anar al DCO, al Superclub Malgrat, eh? Anda que no. Som-hi, eh? Us vull enxitxats i enxitxades, que l'efecto Bad Bunny arrenca aquesta setmana.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash Ice Cream i 31 FOM amb aquest bon rotllisme de cançó. Que es diu Dora Yakis i ens transporta directament, doncs mira, a la infància de molts de vosaltres. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. És la 1:02, esteu escoltant Flash FM. En res, pugem revolucions, abans però em presento. Va, som-hi!
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Molt bé, per aquí tenim a Dimitri Vegas Like Mike. Amb molta, molta, molta canya. Aquesta aquí es diu Magna Time.

Rau Alejandro treia aquest aquí, Diluvio, que entra dintre de l'àlbum Playa Saturno i comparteix posicions amb, per exemple, mira, Baby Hello o el Si te pegas, Celebrando... Bueno, tot temazos. Ens quedem per aquí, també, amb una altra que té la... Ens quedem amb la plena.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
3: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
4: El nostre so és únic.

0: Quevedo, Das y Des incorpora al rey del merengue, Elvis Crespo, que está aquí, la graciosa.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Cançó que, sens dubte, ens porta una miqueta al poc temps que queda per l'estiu. I l'agafem amb ganes, aquesta de qui s'inclou a l'àlbum El Baifo, que sortia, doncs mira, amb la tonteria. El temps passa ràpid i ja fa pràcticament un mes. Ens quedin per aquí el Rels B, que també ens remarca les coses bones que ens porta el bon temps. Aquesta que es diu Tu Assí.

Aquests aquí participen uns quants. Messita, Nicki, Nicole... Bueno, tots aquí juntets per fer el remix d'Una foto. Ens quedem per aquí amb Rusevski, que ens porta el bon rotllo en cançó. Aquesta d'aquí, probablement almenys a mi, em transporta al bon temps. Es diu Malibu i ens el porta Rusevski.

A qui no li agrada un bon coti? Aquesta és la història que ens presenta aquí els diets, que ens diuen que un coti s'ha d'intercanviar per un altre coti. Estic totalment d'acord. Mira, ens quedem per aquí amb el Quevedo, canviant de tema, que ens diu una cosa molt important, i és que no se'n va de la seva illa ni borratxo. Que no, que no, que no se'n va.

Això d'aquí és d'un temazo en majúscules. Reu Alejandro i Chincho Corleone, que ens porten directament i de cap al 2019 amb aquesta que es diu El Efecto. Li donem pas a la veu de Mike Towers, que col·labora junt amb el productor Obion de Drums per donar com a resultat 5 estrelles la sessió número 20.

Aquest aquí és Floyy Menor amb el seu Peligrosa, que ens portava fa dues temporades anteriors. I el Peligrosa arribava poc temps després del seu Gata Only. Es podria considerar com un dels seus segons temes que van acabar de consolidar la seva carrera. Ens quedem per aquí amb Bad Bunny amb el seu Baile Inolvidable.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló. Andorra destina una mitjana de 193 euros diaris per cada intern del centre penitenciari de la Comella, segons l'informe anual del Consell d'Europa sobre la situació a les presons dels països membres. Una xifra que se situa per sobre de la mitjana europea, fixada en 149,7 euros. Un estudi que també destaca l'elevat percentatge de presos preventius, que representen el 44% del total. En termes polítics, Agrupament en Campadà ha expressat el seu suport a la celebració d'un referèndum vinculant sobre l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. La formació considera que una decisió d'aquesta transcendència ha de ser validada directament per la ciutadania i defensa que la consulta s'hauria de fer abans de la signatura oficial del text i abans de l'inici del procés de ratificació als estats membres de la Unió Europea. A Sant Julià de Lòria, la sisena edició de la cadena escolar solidària ha tornat a reunir avui dimarts centenars d'infants i joves als carrers de Sant Julià de Lòria, tot plegat amb l'objectiu de fomentar els valors de la solidaritat i la cohesió social entre els més petits. I lamentar la mort de l'artista Dolors Novellas, ha mort avui dimarts als 82 anys. Pintora i escultora, formada a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, va arribar a Andorra el 1968 com a professora de l'Institut Espanyol. Posteriorment va dirigir durant gairebé dues dècades l'Escola d'Art de la Massana, des d'on va tenir un paper destacat en la formació de diverses generacions d'artistes i creadors del país.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Sebastián Yatra, Manuel Turizo i Pele. Tots tres reunits en aquesta aquí, amb el Vagabundo. Flash! I li donem pas a una de les versions d'aquest 2026 que ha decidit fer Juan Magán, de la cançó Ayer la vi. Aquesta aquí, però, molt ben acompanyat de la veu d'Omar Montes. Fueron los días más felices para mí.

Aquesta d'aquí és de Quevedo i es diu Sin Senyal, ens arribava a l'àlbum anterior. Per cert, us vinc a parlar d'algú important i és que aquest estiu arriba la 8a edició del Xerf Festival amb els artistes més forts del moment en el cartell, eh? Des de Mike Towers fins a Omar Kuz o De La Fuente, un dels pocs concerts que ell fa, perquè habitualment no en fa gaires. A més, també tenim per aquí a Davy, De La Rose, RVFV, Jan Block i molts, molts més. Apunteu-vos la data, eh? 24 i 25 de juliol, que no se us passi al Parc del Fòrum de Barcelona. El Xerf Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona amb el cartell més potent. Afanyeu-vos perquè queden poques entrades. Aconsegueix la teva a xerfestival.org i, com sempre, Flash FM, emissora oficial d'aquest esdeveniment. I del ritme, eh? Que tema fa aquest aquí. Repeteixo, 24 i 25 de juliol, que no se us passi al Parc del Fòrum de Barcelona, al Xerf Festival, amb un cartell potentíssim. Entrades a xerfestival.org. De moment, per aquí va, amb Jay Wheeler. Flash FM.

Bad Bunny i Faith, que posen, doncs mira, veu aquesta col·labo que es diu Perro Negro, fent referència a una de les discoteques més importants de tota Llatinoamèrica. Com per exemple aquí, que som Flash FM, clar que sí.

anual doble A de Caixi 69 amb aquest aquí. Amb el Mala que ens portaven el 2018. Acabem l'hora de les dues amb Omar Cuz i Ñengo Flow amb aquesta d'aquí que es diu Forever to Cantel. Proposta de reggaeton així com més sofisticada, de reggaeton així a la old school.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El bon rotllo de Flash i Scream i 30 UFAM, que serveix per inaugurar nova hora. This is Flash FM. Efectivament, estem escoltant Flash FM. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una hora plena, doncs mira, de molta rima, com sempre, segell de la casa. Són les 3 i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes. Som-hi, va. Em presento.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Així és, encantada de passar, doncs mira, un dia més del vostre costat aquí a l'antena. Ens quedem amb Aïssa, RVFV i Kremli. Aquests tres ens porten al Mutxat.

La plaqueta que ens encanta, aquesta aquí és Batllal, molt ben acompanyada de Sebastián Yatra, amb aquest exitàs que es diu 2AM. Continuem amb ella, eh? Aquesta vegada que també es passa acompanyada de Chencho Corleone, amb això d'aquí que es diu Choque. Choque.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Bar Ramars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Bar Ramars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Bar Ramars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
4: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flash FM. Flash!
6: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
7: La

del 2014 que el duo de DJs francès Offenbank ens porta temazos com per exemple aquest aquí que es diu Overdrive. I que som aquí, a l'antena de Flash FM. Ens anem amb Rau Alejandro, Wisin i Ñengo Flow, que tenen ganes de repartir perreïto. Com el que es passa per aquí, que es diu Contrabando.

0: maravilla.
1: Efectivament, la meravella de cançó, eh? Exclusivo remix on hi trobem Gonzi, Saiko i Arcángel, que l'altre dia va venir aquí a Barcelona a fer un concert. Ens quedem per aquí amb Romeo Santos i Prince Royce. Passem al... mira, a una batxateta, de fet, sí, sí. A la tranquil·litat que ens porta Dardos.

És igual els anys que passin, que aquesta aquí segueix sent un exitàssim temazo. Ella nos diu modes de 2012, de Juan Magán i This Is. Passem per aquí amb Sopa de Cabra, Su i Moon DJ, que ens porten a aquesta versió de Camins, Somnis i Promeses.

Aquest aquí és Chris MJ amb el seu Exitas, que ens portava el 2022, que es diu Una noche en Medellín. Estem a puntet d'arribar a les 4 de la tarda, això vol dir que arrenca l'Interactua en 5 minuts, així que ja podeu començar a demanar les cançons que voleu que sonin al llarg de la tarda abans. Però ens quedem per aquí amb Bele, amb el seu No tiene sentido, i jo m'acomiado. Un petonàs. Adéu, guapíssims!

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, família? Molt bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: I ho fa amb el so i ritme d'Omar Kurz. I aquest tema es diu Coco.

0: Aquí està Coco, aquesta cançó que no cal ni presentar, futurible èxit, bueno, més que futurible, actual èxit, més que consolidat, i un tema ideal per engegar una nova edició del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM una tarda més, tot just després de la Clàudia Cifuentes. Què tal, com esteu? Encarem la tarda, concretament aquest dimarts, 19 dies del mes de maig, i us convidem a fer-vos el WhatsApp a través del 628-060513. Per què? Doncs per demanar i dedicar les tantes cançons que vulgueu i que formaran part de la banda sonora de les 4 hores que encarem d'aquesta forma i manera. I alhora, a més, us apuntem un cop més al sorteig d'aquestes entrades, abonament pels 3 dies amb els vols d'anada i tornada i l'allotjament per un dels festivals més representatius d'Europa. Una nova edició del Perú Capil, la 2026. Carregat de ritme, de festa i d'artistassos de renom internacional, amb molts escenaris i al llarg de, com bé us deia, 3 jornades. Perquè us apunti i pugueu optar aquest fantàstic sorteig que us portarà acompanyats per qui vulgueu, recordo un cop més el WhatsApp de l'Interactua, tot i que sé perfectament que molts de vosaltres el teniu més que controlat.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: 628-060513. Anem per feina, família. Ens diuen, hola, què tal? Em dic Andrea, m'agradaria posar alguna cançó de la Bad Gyal, se la vull dedicar al meu pare Camilo, que treballa de policia i aquesta nit treballa, i així li donem una miqueta d'ànims. Doncs sí, home, i tant. A tots aquells, especialment als policies que treballen en torn de nit, que deuen ser uns quants, evidentment.

0: està xula aquesta cançó, està més que bé i sabem que us agrada no només l'artista que la fa possible, sinó també la pròpia cançó.
1: Hola, bona tarda. Bueno, jo a nivell de cançó m'és igual, pots sí? posar la que vulguis,
0: la que...
1: però bueno, li volia dedicar a la meva parella, que avui no està tenint el seu millor dia, i a més ara estic aquí comprant-li un detallet, un ram de flors, i res, per si ho escolta, perquè tampoc se l'escolta a la ràdio.
0: Ah, no?
1: Però, doncs, per ella, estimo molt.
0: Ara s'ho pilla,
1: va. I m'agradaria molt participar a les entrades del Baruc de Vil. Moltes gràcies.
0: A tu pel teu missatge i que se'n recondueixi la situació de la teva estimada. Que vagi molt bé. D'entrada, amb aquest ram de flors, crec que t'has guanyat el cel, eh? Ja ens ho explicaràs. Aquesta cançó de la pròpia Tini amb Ulises Bueno, el Dos Amantes, especialment dedicada amb ella, 628-060-513, i t'apuntem pel sorteig d'aquestes entrades. El Baruc de Vil, amb vols, anada i tornada i allotjament també inclòs, eh? Evidentment.
2: House Music in Full Effect.
0: House Music in Full Effect. Hola, Sergi, soy Marina de Tàrrega, jo i la meva germana Maite estem al cotxe camí de Lleida per unes gestions i t'escrivim per agrair-vos la festassa de divendres a la nostra festa major. Bravo, bravíssim. Bueno, a vosaltres pel...
2: House Music in Full Effect.
0: Per l'entrega i per posar-nos-ho tan fàcil. Diu, ens podries posar la plena del Vele dedicada a tu i tota l'audiència. Gràcies.

0: escoltes l'Interactua.
1: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença fort.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
8: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05 30.

0: allotjament. Perucabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
7: Som Flash FM.
8: Flash.

0: Castanyeres, que en aquests moments teniu disponibles a la programació de Flash FM i, en conseqüència, a les peticions habituals de l'Interactuar.
1: Hola, Sergi, ¿qué tal?
0: Molt bé.
1: Sandra de Malgrat.
0: ¿Qué expliques?
1: Pues nada, yo necesito un poco de ánimos esta tarde, así que te voy a pedir la de Máquina Times.
0: ¿Eh?
1: Y, evidentemente, participar en el sorteo.
0: Hombre, sorteazo, ¿eh?
1: Saludos, un beso.
0: Adiós, adiós, adiós. Parlant de Malgrat, aquest cap de setmana, si estàs per allà a prop, vine a veure'm a mi i a la casita, la que organitza DSEO, Flash FM i tot el team del Superclub. Aquest dissabte a la nit us esperem a tots, eh? Anticipades i tota la informació a DSEO-Group, a Instagram, per exemple, sense anar més lluny. I és més que recomanable seguir-los per estar al dia dels pollastrots que aquesta penya munta. Parlant precisament de casites i de Bad Bunny. Domènec, soc en Nil, des de Girona, diu, estic acabant el torn de la cafeteria i et juro que avui no hem parat ni un segon. Em podries posar Baile Inolvidable del Bad Bunny, se la dedico als meus companys de feina que estan sobrevivint aquesta tarda amb mi. Moltes gràcies. Vinga, que vagi bé.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

aquí l'amic Luc Rà, que continua fent l'agost amb aquesta cançó talismant la seva carrera i trajectòria, que s'hi ha quallat en algun lloc, és a casa nostra. És l'Arxi Demanat, encara Morotxa. Bona tarda, Sergi, em pots posar la Morotxa? Diu, vull apuntar-me també pel sorteig del festival Perucapil. Un petó per tothom. Doncs t'apuntem, tota la sort del món, eh? Anem acumulant noms, participants, per anar a veure artistes de primer nivell, eh? Poses aquí line-up i caus de cul a terra. T'esperen artistes com Van Buren, Axwell, Charlotte de White, Hardwell, Fisher, Don Diablo, Rehab, Scooter, Steve Aoki, W and W, Timmy Trumpet... És que no te'ls acaba, són 3 dies de festival, molts escenaris, acampada, els vols i tot absolutament inclòs perquè gaudiu d'aquesta experiència. Estic fent scroll aquí amb tots els artistes i no s'acaben mai, eh? Cascada, Danik, Dennis Coyu... qui més? Dimitri Kat, Ambition, Dairo... Mare de Déu, senyor, si és que de veritat... I això són 3 dies, perquè això fa pinta de durar, jo què sé, mes i mig o dos. Déu-n'hi-do, Perucapil 2026. Mira, Gabri Ponte. Uau. Quin espectacle. Doncs escolteu, jo crec que el sorteig no el farem perquè m'acabo d'adjudicar les entrades, eh? Fins aquí el concurs, molta gràcia. No, és broma, és broma. Aviam qui més tenim per aquí. Hola, Sergi, què tal? Soc la Imma, diu, em pots posar Cat and Oli, vull participar en el sorteig. Diu, ahir va ser el meu aniversari. Doncs mira, seria un molt bon regal, eh? Moltíssima sort. Posem el Cat and Oli, però avui, mira, si et sembla bé, el posarem en versió remix, on s'hi afegeixen Ozuna i Anita. Està molt respectada l'original, eh?

0: dir una altra cosa. Aquí estem a la feina. Per fi és divendres.
1: Calla, que és aquest, és millor, eh?
0: De Granollers. Em podeu posar la cançó de Muchacha? De Aisa i RVCV? Gràcies.
1: De res, home. Ens hem confós de missatge. Un altre que teníem acumulat un altre dia. Bueno, t'imagines a Mike Towers en una de les dues actuacions de Catalunya, Jota Cerreyes, Luar Laela i molts més noms d'un cartellàs espectacular d'uns quants escenaris, a més, on n'hi ha per jugar-hi cadires, eh? Estem parlant del Vibra Stage, del Unlock Stage, del No es Ruido Stage, aquest té fans, eh? Ja ho sabem. I per no parlar ja del Màquina Legends Stage, Pastis, Sisu, Wenry, Escudero, Metralla, la Florinata de l'Artisteo. Es donen cita un cop més en una nova edició del Mediterrània Festival. La data enguany segur que la teniu més que controlada. Però en qualsevol cas us la recordo. Dia 1 d'agost. Fàcil, oi que sí? A Roses, com sempre. Tota la informació anticipada i de més a mediterraniafestival.es, Flash FM, emissora oficial. Sant Tornemi, que no saps res, eh? Festival Empremta Midnight. No s'ho perdin per res del món. La GFM, emissora oficial, com bé us dèiem, on precisament tindrem també una representació. L'Héctor Ortega, qui us parla, Sergi Domena. Estem especialment agraïts i amb moltes ganes de tornar-hi. Bona tarda, Sergi. Diu, aquesta setmana tinc un nou company de feina a la botiga. Mira que bé. I com sempre, tenim Flash FM de fons tota la tarda. Ja saps que m'agrada Estiu 22, així que el meu àngel estaria bé. Una abraçada, com sempre, per tots els flasheros. Doncs vinga, salutacions per tu i per el xico nou en l'oficina. Que llama Farala. Estiu 22 és l'artista que està revolucionant el personal i que sona aquí a Flash FM amb aquesta cançó.

0: Aquest és Jay Wheeler i aquesta és la seva última proposta. Es diu De Lejitos i torna a sonar aquí a l'Interactua de Flash FM, una molt bona cançó per posar en marxa la segona del Soy Rip a la carta, com cada tarda aquí. Sabràs que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions. Per exemple, ara que torna la Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, tens el 20% de descompte en l'entrada. Més descomptes en la nova edició del Fire, el festival de cinema LGTBIQ+. El preu de l'entrada queda per 6 euros només. I si t'agafa gana, la cadena de Burgers de Leito et faran un 10% de descompte a la carta. I a Domino's Pizza, preus especials en pizzas mitjanes amb el carrer jove. Si t'agrada el menjar asiàtic, a Udon tens 10% de descompte en plats a la carta. També tens el 10% de descompte en restaurants Buenas Migas, sempre que sigui, a partir de les 8 del vespre. I si encara no tens el carrer jove, fes-te'l en format digital. carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre que vulguis el teu carnet digital al telèfon mòbil. Avanti! A la sigui 4 minuts. Esperem els vostres missatges al WhatsApp del programa 628-060513. 628-060513. Hola.
1: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanova i el truc. Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Tàndem. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Moltes gràcies a tu pel teu missatge. No m'ho demanes, però tampoc fa falta. T'apunto pel sorteig de les entrades que tenim al llarg d'aquesta setmana per anar directes al Paro Cabil. Ens vam conèixer

0: Dardos vinen, dardos van. Hola, interactua, sóc la Júlia, des de l'Hospitalet, escric des de la biblioteca, concretament, i ho porto tota la tarda estudiant. Podries posar la cançó Dardos per desconnectar una mica. Se la vull dedicar a la meva amiga Laura, que està davant meu fent veure que estudia, però l'únic que fa és mirar TikToks. Doncs, bueno, cadascú passa l'estona com bonament pot, eh? Moltíssima gràcia a totes dues, Romeo Santos i Prince Royce, i aquesta delícia de cançó Dardos, que continua sent de les més demanades i posades aquí a l'Interactua tarda sí, tarda també. Va, afanyeu-vos.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, hola.
2: Hola, bona tarda. Mira, sóc el David i m'agradaria que dediquéssim una cançó al Julià, que li encanta Flash FM,
0: sí?
2: La cançó del Dorellaki.
0: Molt bé.
2: Ai, que ens regalessis la samarreta. Apa, salut.
0: Aquesta setmana no tenim samarretes, però t'apunto per sorteig d'aquestes entrades amb tot el que comporta vols i allotjament pel Perú Capil d'Alemanya 2026.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yum, que el meu DJ controla.
1: Escoltes l'Interactua.
2: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
3: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05 13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
2: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
5: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona. Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Amimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
8: No, m'ha entrat això.
9: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Torna a Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra, Flash FM 93.8.
11: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
12: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
13: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
13: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
10: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Estic al bus tornant de treballar i com cada tarda estic disfrutant molt del trajecte mentre us escolto. Podries posar La Graciosa de Quevedo, se la dedico a tots els que estem tirant a sac de transport públic i aprofitem aquests moments per escoltar Flash FM. Emma Sabrosa culmina la cançó Elvis Crespo, que és el col·laborador d'aquest altre tema que forma part del recull de noves cançons del canari Quevedo, aquest concretament La Graciosa. Estem de tornada. Després de la pausa, reprenem la marxa amb les peticions i dedicatòries que s'acumulen al WhatsApp del Interactuar 628-06-0513. 628-06-0513. Hola, hola.
1: Hola, bona tarda. Volia demanar la cançó de Bizarrap amb el Daddy Yankee. Donar-li un fort petó a la meva dona, que l'estimo molt. Marga.
0: No sap pas això, que te la jugues.

0: som uns amics de Solsona i ens encantaria demanar-te una cançó. Diuen la de Golden. Se la volem dedicar a la Berta, que arribarà d'aquí una estona i no sap que us hem demanat aquesta cançó ni enviat aquest missatge. No es requeda entre nosaltres, no patiu, eh? Tema per la Berta, que espero s'hagi dut una molt bona sorpresa amb aquesta cançó que li heu demanat. És la Universitat de la Fiesta. Party, party! I com que no ens agrada la festa aquí, a Flash FM busquem provadors per les festes wrap-up. Podries guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. 1.000 euros! Entra a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. Inscrita a l'oferta provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 euraços per assistir a les festes wrap-up amb nosaltres, evidentment. Infojobs, la teva primera feina és aquí. I quina boníssima feina i que ben remunerada. Hola, hola.
1: Hello, hello, Sergi. Molt bona tarda de dimarts. Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Com molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Mira, posa'm, sisplau, la cançó de Chica 305.
0: Ojo.
1: Anem a donar-li una miqueta de canya, que m'agrada molt.
0: Jo aquesta. Crec.
1: Deixaré per cada la de Dos Amantes.
0: Vinga, molt bé.
1: I li vull dedicar a tots els fleixeros i a tu. Doncs que tingueu molt bona tarda, molts petonets, i fins demà. Adéu, gràcies.
0: John Submit i Fate, Chica 305. Gràcies.

0: medita, que te medita. Inesgotables les peticions d'aquesta cançó, eh?
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina d'Igualada, vinc cap a casa. A veure si em pots posar la de droga, vale? I m'ha posat els sortets. Vinga, guai, molt bé.
0: Adéu. Moltes gràcies, adéu-siau. Mora i Setangana, Setangana i Mora, ens ajuden a apropar-nos mica en mica a les 6 de la tarda d'aquest, concretament dimarts, 19 dies del mes de maig. Aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, ens veiem a la casita del Deseo i de Flash FM al Superclub de Malgrat, amb els residents i que parla Sergi Domènech. Evidentment, especial Bad Bunny i tot allò que faci falta perquè s'acabi convertint en una altra de les vostres nits inoblidables d'aquest 2025, vale? Informeu-vos i feu-vos amb les vostres anticipades. Privat no va dir que també, però crec que ja no, perquè està full d'Istanbul. Ja està sold out total. Bona tarda, Sergi. Soc el Roger de Lleida. Estem atrapats en una cua eterna tornant de Barcelona. Bueno, sí, una paciència. Necessitem música urgentment per animar-nos. Ens pots posar Mi Gente del J Balvin, sisplau? Moltes gràcies. I Willy William m'hi afegeixo, que també hi era.

0: que balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM.
1: Reggaeton, Urban House...
2: Flash!
1: Ets dels nostres.
2: Flash FM.
0: Són les 6.

0: les emblemàtiques cançons del propi Justin Bieber que tornen a revifar després d'haver actuat en un importantíssim festival mundial. Deixem-ho aquí. L'acompanya Nicki Minaj, aquesta es diu Beauty and a Beat. I posa en marxa, ni més ni menys, que bueno, la tercera hora d'interactuar. El so i ritme a la carta, que al llarg de tota aquesta setmana té un premi espectacular per sortejar entre la nostra fidel audiència, que sempre demana i dedica cançons a qui l'interactua. Estem parlant de convidar-vos, amb tot inclòs, a un dels esdeveniments de música electrònica més importants d'Europa, per no dir-vos del món. Concretament el dia 17 i fins al 19 de juliol a Alemanya. Parlem del Perucapil. Què inclou el premi? Doncs mira, abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada, més l'allotjament, evidentment, eh? Per tu, guanyador o guanyadora, i aquella persona que vulguis que comparteixi aquesta experiència amb tu, que recordaràs tota la vida sense cap mena de dubte i que no et costarà ni 5. Parlant d'experiències importants i més que recomanables, arriba la 8a edició també del Ser Festival amb els artistes més forts del moment, Mike Towers o Marc Kurz, De La Fuente, a més de David, De La Rose, RUFV i en Bloc i molts més. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, Ser Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org. Flash FM, emissora oficial. Bailando por ahí. Hola, hola.
1: Hola, hola, què tal?
0: Molt bé.
1: Estem tornant d'hotel, que hem estat 2 dies, jo i la meva neboda.
0: Uau.
1: Bueno, la meva neboda i jo.
0: Que bé.
1: I ja s'ha acabat, estem anant cap a casa. I era per si ens podeu posar la cançó d'Omar Cruz, sisplau, la de...
0: Aviam.
1: Luces de colores.
0: Luces de colores.
1: I per participar també al sorteig de les dues entrades d'Alemanya,
0: sí.
1: Sisplau.
0: Us apunto, molta sort, benvingudes i ben tornades.

0: interactua. Soc la Mireia des de Figueres. Estic passejant el gos amb els auriculars i Flash FM a tope, com cada tarda. Diu, em podries posar la cançó Ni borratxo del Quevedo. Se la dedico al meu nòvio, que segur que ara mateix també deu estar escoltant l'interactuar. O això esperem com a mínim. Moltíssimes gràcies pel missatge. Que vagi molt bé aquesta passejadeta i esperem que siguis tu qui passegi el gos i no al revés, com s'ha vist en alguna que altra ocasió. Força habitual de veure per aquí, per Barcelona. Veus com el gos va tirant de l'amo i en aquest cas és el gos qui passeja el propietari, diguéssim. Molt bé, 628-06-05-13, adonidó, també la trajectòria, el carrerot que s'està marcant Quevedo amb aquesta fornada de noves cançons, especialment amb aquesta que va suposar l'avançament, Ni borratxo. Ni borratxo, ens imaginàvem que haguéssim de tornar-li 60 quilos a Shakira, Veu que Hisenda va tindre malament el tema. Hola, bon dia. Diu, em moro de ganes d'anar al festival Peruca. Amb vosaltres, diu. Soc addicte als festivals i m'agraden tots els jockeys que hi participen. Diu, porteu-me, sisplau. Ens farem un fiestón, el de l'any. Posa'm, sisplau, alguna cançó de Capo, la que vulguis. Moltíssimes gràcies. Doncs vinga, t'apunto. Molta sort. Deduïm que tens moltes ganes, Guanyi.
1: Ay, me invento cosas pa' llamar la atención de ti.

0: la indústria.
1: Escoltes l'Interactua.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Blanco de verano, Don Simón.
4: Blanco de verano, Don Simón.
3: Nou blanco de verano, Don Simón.
5: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
8: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
7: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
9: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
10: Jo tinc al cap tota l'estona això.
11: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
12: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliba, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
16: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliba, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
17: Flash. Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: Hola, Sergi Crac, sóc el Pol des de Tortosa, Txell. Estem al taller amb el meu pare arreglant una moto. Podries posar Jamaican de Ugel? Se la dedico, diu el meu tiet Jordi, que sempre diu que ho sap arreglar tot, però després acaba mirant tutorials. Bueno, bueno, ahí está Doctor Liendre, de todo sabe y no entiende. O al revés, de todo entiende... Bueno, no sé com era la història, ja m'ho dirà algú de la nostra sàvia audiència. 628-060-530. També sóc un habitual, sobretot en temes informàtics, eh? Anar mirant tutorials i intentant resoldre coses. Més rimba la carta, hola.
1: De Domena, soc la Jèssica. Què tal?
0: Bé,
1: aquesta setmana em sentiràs cada dia.
0: Ah, sí? Doncs vinga, millor.
1: Res, et volia demanar una cançó, La Gasolina.
0: Sí.
1: I participar en el Perucabil. Per variar.
0: Sembla perfecte.
1: Un petonet, moltes gràcies.
0: Adéu.

0: sabrosa.
1: Irene Barguer, hola.
2: Hola, Sergi, bona tarda. Que posaria, sisplau, la cançó de la Graciosa de Quevedo. Moltes gràcies.
1: I tant que sí, de les cançons de moda en aquests moments. Igual que l'artista que l'ha fet possible Quevedo, en aquest cas amb Elvis Crespo, la Graciosa. A tan sols 5 minuts per 3 quarts en punt de 7 d'aquesta tarda. Ens diuen, hola, Sergi, sóc en Noa de Granollers, estic fent neteja general de l'habitació perquè la meva mare m'ha amenaçat i tal. Em poses Colona de Karol G, necessito motivació. Doncs a les mares se'ls hi ha de fer cas, eh? I estimar-les molt sempre, evidentment. Karol G, de la mà de Peso Pluma i aquest tema.

0: És el moment de demanar la teva cançó a l'Interactua. 628-0605-13.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: Quin tros de personatge, aquest JC Reyes, que no para de conquerir llistes i èxits a casa nostra, també, evidentment, aquí a Flash FM, amb les seves cançons. Aquesta, una de les últimes, que demostra que és tot un poeta. Te pone loquita cuando te toque. Oi, oi, oi. Quarta i última hora de l'Interactua. Últim avís per tots aquells que encara no ens han fet arribar el missatge demanant i dedicant cançons i que per algun d'aquells motius de la vida volen viure una experiència francament inoblidable, l'alçada de moltes de les que posem a la vostra disposició aquí a Flash FM. I és que aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Parlem de Perucabil 2026. Del 17 al 19 de juliol a Alemanya, 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I a Flash FM estem sortejant moltíssima atenció tota aquesta experiència completa. Un abonament doble pels 3 dies, més vols d'anada i tornada, més allotjament. El guanyador, guanyadora i acompanyant. Per participar envia missatges al 628-060513. I entre tot l'acumulat al llarg de tot el dia i tota la setmana farem el sorteig de rigor que otorgarà aquest tros de premi brutal que s'ha de viure i s'ha de veure. I tant que sí.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?
0: Què passa?
1: Bueno, jo soy de Sant Cugat i avui em volia que em posessin una cançó que a tu t'agradés, la que més t'agradi.
0: A mi?
1: Venga, jefe d'equipo. Que el tome a tope, que ell en té a tua. Bona tarda i fins demà. Adiós.
0: A mi no em desagrada i sé que a la gent li agrada moltíssim. Aquesta batxata de Romeo Santos i Prince Royce, Dardos.

escuchando el Interactúa, quiero pedirte New Religion de Bibi Rexha, dedicársela a toda esa gente que trabajamos en el turno de tarde y participar en el sorteo para el Parucapil con mi marido. Sería una escapada juntos perfecta. Muchas gracias, Sergi. Feliz martes. Una muy buena festa. Os apretaría o sense cap mena de dubte. Una experiencia compartida fantàstica i meravellosa d'aquelles per tota la vida. Doncs, efectivament, està de tornada a Bibi Rexha fent ús o inspirant-se en un clàssic de Faithless. Aquella inoblidable insòmnia que mai ha passat de moda, dit sigui de pas, però que ella s'ha encarregat en aquest cas d'aprofitar perfectament bé per donar-li el seu estil inconfusible. Bibi Rexha, que és una crac, eh? Cançó que fa, cançó que acaba sent un èxit. Molt bé, 628-060-513, ens expliquen. Sergi, sóc el Kevin, diu, podries posar-me alguna cançó de Nicky Jam o de Sul? Gràcies, jefe d'equipo. Doncs mira, tinc molt més a mà moltes cançons de Nicky Jam. Aquesta, concretament, amb J Balvin X.

0: Hola.
1: Buenas tardes, Sergi. Pablo de Terrassa, aquí al peu del canó, en cada tarda.
0: Molt bé.
1: No sé si ja em trobaves a faltar. Ja feia uns quants dies que no t'escrivia, o et parlava, millor dit.
0: On estaves?
1: Aquesta setmana, cada dia que t'envio un missatge, voldré algú del Bad Bunny.
0: Ah, sí?
1: Queden 4 dies per al gran concert.
0: Efectivament.
1: I jo estic en ganes, la veritat, però la meva filla encara més.
0: Ja imagino, ja.
1: Com sempre, dedico a tota l'audiència aquest grupet tan maco, i en especial a la meva filla Sara. Que tingueu bona tarda.
0: Adéu-siau, parlant de Bad Bunny. Envolta't la casita. Amb Deseo i Flash FM, el superclub de Malgrat. I aquest dissabte us esperem, evidentment, amb els més grans èxits de Bad Bunny i, evidentment, tota aquella música que espereu en una festassa d'aquelles amb l'empremta de la casa Deseo. Un honor formar part del tàndem de DJs d'aquella nit, conjunta amb els residents. I us parla Sergi Domena, Juan Esteban i Àlex Pacheco, la combi que ho està patant. Flash FM i Deseo junts en una nit d'autèntica bogeria. Aquest dissabte, 23 de maig, a la casita de Superclub Malgrat. Llistes, entrades anticipades i zones VIP que crec que estan esgotades ja al perfil d'Instagram Deseo-Group. Ens veiem aquest dissabte al Superclub. I no us podeu imaginar les ganes que n'hi ha. Vinga, més.
2: Hola, Sergi, molt bona tarda. Soc Gregòria d'Alcover.
0: Ai, Gregòria.
2: Avui volia demanar, sisplau, qualsevol de Rosalia.
0: Molt bé.
2: I participar en la centrada del festival.
0: Molt bé, també.
2: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, maca.

0: coses, la falda del Mike Tower, se la dedico, diu, a tot l'equip de Flash FM que ens fa tanta companyia cada dia. Moltíssimes gràcies per la teva dedicatòria, t'ho agraïm de tot cor a tu i a tothom. I agraïm especialment tots els missatges que al llarg de la tarda, un cop més, ens han regalat a través de les seves peticions. El Soy Rip a la carta, una més i marxo.
1: Bona tarda, Flasheros. Pues volia demanar aviam si teniu la Graciosa.
0: Collons, i tant.
1: Quevedo, que li vull dir a la meva mare que recent l'ha numerat. Vinga, que vagi bé.
0: Molt bé, sobretot per la teva mare, que li vagi allò més bé. A tothom, fins demà. Soc en Domena, de seguida Flash Urban.
2: Adéu.
0: Adéu. Ja.

0: sobrats de ritme. En vols una mica? Escolta Flash FM. Flash FM. Són les 8. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Vinga.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ha arribat el teu moment. Ha arribat el moment d'escoltar el Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda, molt bon dimarts. I a l'audiència, què passa? Com esteu? Preparats per trucar?
1: Ja estem ready per estar junts fins les 11 en punt de la nit i avui també regalem entrades per anar al Festival Cruïlla.
2: Toma ja! Això serà pel dimecres 8 de juliol.
1: Vamos!
2: Toma ja!
1: Vamos! I aprofitem, ja que regalem entrades per anar a un festival, aprofitem per preguntar-vos anècdotes o històries que us hagin passat a un festival, vale?
2: Exacte, sigui quina sigui l'anècdota. Si, per exemple, veu conèixer la vostra parella, si veu tenir un coma etílic, temes de drogues, podeu explicar-nos qualsevol cosa.
1: Vinga, va. O, per exemple, que vau acabar els lavabos fent un quiqui.
2: Hòstia, per exemple,
1: pot passar en un policlín. No és el més higiènic, però pot passar.
2: A més, olora a pinga-pinga literal, eh? O sigui, olora molt malament.
1: Vinga.
0: 93-545-68-68.
1: La millor història s'emportarà entrades per anar al Cruïlla. Gràcies al Flash Urbà.
2: Toma ja, així que ja sabeu, comenceu a marcar 9-3-5-4-5-6-8-6-8 i és que voleu aquesta entrada doble per anar amb la vostra mare, el vostre germà, la vostra filla, la vostra parella o qui sigui.
1: A qui et doni la gana. I si vols, també pots demanar una broma telefònica a través del WhatsApp de la ràdio.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: I dius a qui li vols que ha fet la broma i nosaltres la farem.
2: Ho gestionem de forma meravellosa, com sempre.
1: Que alegria, que alboroto!
2: Toma ja!
1: Comencem?
2: Vinga, vamos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu Coco. Omar Kurz. Vaya temazo, pa, aquest estiu, que està a punt de començar l'estiu.
1: Que viene el Coco. Em recorda molt el monstru del Coco, el que t'espera sota el llit. No, és veritat,
0: sí.
1: Eh?
0: O vendrà el Coco i te comerà. No, recordo com era la cançó. No,
1: a mi em feia pànic, eh?
0: Sí, però...
1: Duermete, niño, duermete ya. Vendrá el Coco y te comerà.
0: Molt bé.
1: Jo preferia que viniera la Coca.
0: Però bueno...
1: Al vapor!
2: Ah! 93 545 68 68.
0: Bona tarda, qui ens truca?
3: Hola, adéu.
1: Hola.
0: És el Carles Torres que ha dit hola, adéu.
1: Hola i adéu, bueno.
0: Carles, tio, de veritat, no feia falta, carinyo.
1: Ens donem per saludats igualment.
0: És que de veritat. Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Noa.
0: Noa, des d'on has trucat?
1: Noa.
4: De Tarragona.
0: No, de Tarragona. Tu vols anar a Cruïlla, eh? Que sí, gratis. No.
4: Home, i tant.
0: Ah, digue-li tonta la Noa a Tarragona.
1: Vaya, vaya ratilla Cruïlla, eh?
0: Saps què s'ha de fer per participar, no, Noa?
4: Com?
0: Saps què s'ha de fer, no, per participar?
4: Pues no, la veritat.
0: No en tenia puta idea.
1: Noa, espera, anem a posar els punts sobre les is. A veure, tu truques a un programa, vale?
0: Cruïlla va amb dos punts a la i.
1: Sí, és veritat. Va amb la famosa dièresi. Noa, el tema és que nosaltres hem posat unes condicions perquè la gent participés. I tu ni tan sols te les saps. Llavors, ara tenim el dilema de si deixar-te participar i explicar-t'ho o enviar-te la merda, saps o no?
4: Com no em deixeu participar, que vos escolto sempre al bus.
0: Que mona, mira, només per això la deixarem participar.
1: És que el del bus ens ha arribat a l'ànima.
0: Clar, és que a l'autobús, saps? Per
4: porto un bus i tothom vos escolta.
0: Ah, tu ets conductora d'autobús, hòstia.
1: Ah, sí?
4: Sí.
0: Que bé, tia, que bé.
1: A on portes el bus?
4: Aquí, a Tarragona.
0: Estàs dintre del bus ara mateix?
4: No, ara estic tornant cap a casa d'entrenar.
0: Ah, vale, què entrenes?
4: CrossFit.
0: Seràs la conductora d'autobús més sexy de Catalunya, eh?
1: Més catxes,
4: no? Home, no hi ha dubte.
1: Oh. Hòstia, per favor, la Noa, si no pagues el bitllet, te da un sopapo, eh?
0: Heavy.
1: Te
0: una hòstia.
1: Te rebenta, et diu, aquesta tonta del culo, i et dona, eh?
0: Diu, el bitllet, sisplau, abans de pujar al bus, no porto el bitllet.
1: U60. U60?
4: U60.
0: Hi ha gent que no paga?
4: Home, i tant.
1: Home, però 60 és molt bon preu, no?
0: Està molt bé.
1: A Barcelona són 250.
0: Bueno, d'on a on, hòstia. Noa? De Tarragona fins
4: qualsevol,
0: a on?
4: Qualsevol recorregut per dins de Tarragona és 60.
0: A dintre la ciutat, vale.
1: Tarragona, Andorra, un euro.
0: Vale, va. Noa, la pregunta d'avui és... Volem experiències, anècdotes, històries que t'han passat dintre d'un festival.
1: Festival, una festa, alguna cosa així, molt heavy.
4: Hòstia, així bèstia.
0: Sí. O sigui, el més bèstia que t'hagi passat.
4: Mira, va veure un cop que vaig anar a una festa aquí a Reus i vaig anar amb la meva cosina i vaig veure un home que es començava a liar amb una noia, vale. I de cop de sobte gira, es comença a liar amb una altra i comença a ficar-li mans allà enmig, tant amb una com a l'altra, i va fer allà un trio perquè sí, per tota la cara.
0: Però elles volien, suposo.
4: Com?
0: Elles volien, o sigui, no deien que no.
4: Home, sí, no.
0: Ah, vale.
1: Si no estava la Noa,
4: van pujar la pandilla i tot allà enmig.
0: I venga, i pa dentro.
1: Joder.
4: Sí, com però... si estigués sols, eh?
1: Però, rotllo, li fotia la mà allà sota o només tocava cul?
4: Sí, sí.
1: Hòstia, aquí
4: no.
0: Heavy.
4: Sota la faldilla, sí. Ah, asquerós, bueno, eh? Asquerós.
0: Sort que anaven amb faldilla, també t'ho dic, més còmodo, no?
1: Sí, clar, si no, s'havia de treure els levis.
0: Ah, sí, clar. Molt bé, Noa, doncs apuntem la teva història i a veure si t'emportes les entrades, vale?
4: Vale, molt bé, merci.
0: Adéu, guapa. Adéu.
2: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban, de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
6: Que viva Flash Urban!
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash FM Andorra, 93.8.
7: Flash FM.
0: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González.

0: Vaya temazo de Aquevedo y Nueva Línea. Yo os digo al golpito.
1: Al golpito, un golpito de suerte.
0: ¿Vols una cita, Tomás?
1: Bueno, depèn.
0: ¿Vols una cita?
1: Amb Quevedo, sí.
0: Amb el Quevedo, t'imagines anar-hi al Festival Cruïlles el dimecres 8 de juliol? Tu passaries bé, eh?
1: Sí, a veure, no perquè no canta ell, però hi ha molts artistes guapíssims,
0: clar.
1: Eh?
0: Mira, hi haurà la Joaquina.
1: Vale.
0: Home, amb el Quevedo, la Joaquina està bé.
1: Està guai.
0: Sencerra, René Grapp, La Greta,
1: sí.
0: Halsey, entre molts altres.
1: Moltíssims artistes que podreu gaudir el dia 8 de juliol o juny, sempre em confonc.
0: El 8 de juliol.
1: Juliol,
0: 8 correcte. De juliol, dimecres 8 de juliol. Si voleu anar-hi gratis al Festival Cruïlla, heu de trucar ara mateix al telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
0: I volem saber la teva anècdota o història més heavy, més random que t'ha passat mai dintre d'un festival. Vinga, va.
1: Exacte, dins d'aquestes anècdotes entra qualsevol tipus. Una anècdota sexual, una anècdota que anàveu super tajas i va passar no sé què, o veu robar una beguda a algú, qualsevol tonteria ens agrada, eh?
0: Doncs vinga, va, 9-3-5-4-5-6-8-6-8, o vau descobrir l'amor de la teva vida.
1: Oh, seria molt maco. Maco. És que un festival és un lloc que pots descobrir l'amor de la vida perquè, clar, compartiu, per exemple, un artista que us encanta els dos, i és un molt bon nexe, saps?
0: Home, compartir la mateixa música amb l'amor de la teva vida és un nexe molt guai, eh?
1: És que l'art, en general, ja sigui el cinema, saps, la pintura, la música, que uneix moltíssim.
0: Telèfon obert ara mateix perquè puguis emportar-te les entrades. Hola, bona tarda. Adeu, bona tarda, que vagi bé.
1: Aquest no les volia de veritat.
0: No, eh?
1: No.
2: 93 545 68 68.
0: És el telèfon perquè participis. Bona tarda.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Hola.
3: Roc.
0: Roc, des d'on ens truques?
1: Rock and roll.
3: Des de Vic.
0: A veure, Roc, quina és l'anècdota més heavy que t'ha passat mai en un festival?
3: Pues, vam anar amb els meus amics, estàvem allà i ens vam colar a la barra i vam robar begudes.
0: Va robar begudes en un festival?
1: Per favor. Però quin festival era? Perquè, clar, poca seguretat hi hauria.
3: El Cabro Rock de Vic.
0: El Cabro Rock de Vic, molt bé.
1: Cabro Rock de Vic, o sigui, veu saltar la barra? A quina hora, això?
3: Cap a les 11 o així.
0: A les 11 de la nit. Clar, el Cabro Rock, els cabrons éreu vosaltres aquí, eh?
1: Sí.
0: Joder.
1: Hòstia, però heavy perquè, clar, a les 11 de la nit és hora punta de servir birra, sí, cubates i tal, i els tios es van poder colar. Jo crec que eren enanos o alguna cosa, perquè si no...
0: Però algú treballava allà a la barra o alguna
3: cosa? Sí, un amic, un amic.
0: Ah, un amic treballava allà. Vale, vale.
1: Cabrons, això no ho havies dit, eh? Teníeu el comodín del Joker.
0: Quantes birres vau acabar robant?
3: 3 o 4.
0: 3 o 4, bueno.
1: Fa por, cara.
0: Sí. Molt bé, Roc, que vagi bé, tio, gràcies.
1: Adéu, xato, merci.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: El Roc podria ser una mica menys soso, va.

0: Aviam, jo vaig anar al Turo, d'aquí a Barcelona.
1: Hòstia.
0: I vaig veure, de cop en plan, una rodona ple de penya i al mig havia un tio amb cadira de rodes que anava, però drogadíssim.
2: Què dius?
1: Clar, és que el duro tothom va drogat, això per començar. Però aquest home amb cadira de rodes l'estàveu rodejant, però no l'estava molestant ni res, no?
0: No, no, ell estava allà, tothom li estava aplaudint i de tot. I...
2: Molt bé.
1: Era com un animal de circ, el tio allà drogadíssim i la gent...
2: Però anava en cadira de rodes perquè volia, perquè es vau trobar...
0: No, perquè
2: era discapacitat. Perquè, per necessitat, sí. Vale. Home, em sembla més heavy així, clar. O sigui,
1: no, ja.
2: Discapacitat, saps?
1: Sí.
0: No,
1: va ser flipant. Si anés amb carrito de bebè per les risses, dius, vale. Però el pobre home que anava allà... No.
2: Clar, i el papo anava drogat, en cadira de rodes... i la gent aplaudint-lo. Molt bé.
1: Sí. Clar, almenys no li tapaven les vistes perquè igualment el tio anava tan drogat que no li importava que li tapessin la visibilitat.
2: Adam, no eres tu? No eres tu el de la cadira de rodes?
1: Per Déu.
0: No.
2: Però tu sí que aplaudies.
0: Jo estava allà aplaudint el xaval.
2: Estava aplaudint el xaval.
1: Clar, li vas tirar una moneda de 10 cèntims també o què?
0: Sí, també.
2: Molt bé. Perfecte, gràcies, tio. Molta sort.
1: Bona història. Va.
2: Adéu. Em sembla, de moment, la millor història.
1: Sí. A veure, mentre tothom ho fes de risses, està
2: home,
1: bé.
2: Sí,
1: està
2: sí.
1: Bé. Sempre amb tot el respecte a les persones amb discapacitats i
2: home,
1: tot el rotllo.
2: Clar que sí. Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: La teva cançó preferida, Ryan Castro i el Capo, la Villa.
1: Que buena, que buena, que buena.
0: Hola, bona tarda.
1: Que bona.
0: Hola.
2: Hola, hola.
0: Hola.
3: Hola.
0: Menos mal.
1: Per favor, senyora.
0: Com et dius tu?
3: Muy bien.
0: No, que com et dius?
1: Dios mío.
3: Ah, perdón.
1: ¿Cómo te llamas?
3: ¿Aló? Mariana.
0: Mariana.
1: Por favor, Mariana, sí. que no entens el català, no parles català.
3: No, no, perdón, estic aprenent.
0: Estàs aprenent. Molt bé, Mariana.
3: M'explico en castellano.
0: De on ens truques, Mariana?
1: De Colòmbia.
3: Bolívia.
0: De Bolívia. Ens truques des de Bolívia?
1: O ens truques des de Barcelona,
3: no, no, no.
1: Però ets de Bolívia.
3: Exacto.
1: Ah, vale.
0: Vale. Uf. Si ets de Barcelona, però ets de Bolívia.
1: Digo, si no se está gastando un dineral increíble.
0: No, no, totalment.
3: Ya. Yeah.
0: Mariana.
3: Todo por la entrada, imagínalo.
0: Mariana, quan fa que vius a Barcelona?
3: Poco.
0: Poco quan és?
1: Dios, no vol donar info.
3: 8 meses.
0: 8 meses.
1: 8 meses.
0: Has vingut per amor?
3: No.
0: Per què has vingut?
1: Cuéntanos.
3: Por trabajo.
0: Por trabajo.
1: ¿A qué te dedicas?
3: Soy farmacéutica.
0: ¿Es farmacéutica la Mariana?
1: Ah, ¿sí? ¿Y dónde? ¿Dónde? Sí. ¿En qué empresa o en qué farmacia?
3: En una cosmética.
0: ¿Una cosmética?
1: Cosmética.
0: Ah, vale. ¿Te han dado un gelocatil? No, tú no. Has dado una...
1: Maquillaje.
0: Maquillaje, vale, vale. Molt bé.
3: Exacto.
0: Molt bé. Escolta, Mariana, ¿quina és l'experiència més heavy que t'ha passat mai en un festival?
3: A ver, yo que amo los festivales, te cuento.
1: Vale.
3: Yo iba con una amiga... Y nada, como que decimos las dos que no nos tenemos que perder porque el festival era uno de los más grandes. Pasa que entre que entramos por filas, 15 minutos, las dos perdidas. Una dando un mensaje a la otra le responde, estoy en la barra, y las dos estábamos seguras que la barra principal era una.
0: Mm,
3: nada, resulta que habían 7 barras. Pero ella pensaba que la barra que ella me decía, estoy aquí, y claro, yo le decía, ¿cuál? Como que describímela.
0: Y habían 7 barras y no sabías a quina barra estaba.
1: Claro, no, vale. Sabías la barra que tocaba.
0: A quina barra estaba.
3: Exacto. Entonces yo le decía, la que está con luces rosas, ella me decía, la que está con el DJ,
1: vale.
3: La que vende mojitos, y como que nos íbamos mensajeando así. Resulta que toda la noche, ella por su cuenta y yo por la mía, hemos estado como... separadas todo el festival.
1: ¿Todo el festival separadas? Pero qué alboroto.
3: Sí.
0: Qué heavy.
3: Sí.
1: Menuda historia más rocambolesca.
0: Por favor.
3: Ya. Bueno, lo divertido es que a todo esto, como que ella hizo su grupo, yo hice mi grupo.
1: Vale.
3: Una de las personas del grupo que nos hicimos, como que dice, vente a este lugar, voy, y ella estaba con este otro grupo.
1: ¡Hala!
0: Wow, qué heavy.
1: Pero tú nos quieres matar del infarto con esta anécdota, por favor.
0: Por favor.
3: Bueno, me emociona porque es pues muy top.
1: No, no, la verdad es que
0: es muy top.
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí.
0: Es muy top, es muy top.
1: La verdad es que
0: sí. Muy bien, muchas gracias, Mariana.
3: Y con lo más chistoso es que cuando me encuentro con ella me dice que tiene sed de nuevo. Y le digo, no, chao, o sea, no.
1: Ah, que quería beber otra vez y quería volver a desaparecer como antes.
3: Entonces yo le digo, no.
1: Pero te lo puedes creer, Miquel. ¡Qué barbaridad!
0: ¡Qué gracia!
1: Oye, gracias por participar. De seguida sabrás si te tocan las entradas, ¿vale?
0: Vale, Mariana, que vagi bé.
3: Gracias.
1: Adiós, reina.
0: Mariana, adiós.
3: Adiós.
4: 93-545-68-68.
1: Ets molt dolent.
0: No.
1: Pobret.
0: Però si no he dit res.
1: Ja, però ho has dit tot.
0: No he dit res.
1: Todo.
0: No, no he dit res.
1: Tens una barra.
0: No he dit res. Hola, bona tarda.
5: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
1: Hòstia.
5: A l'Hugo.
0: Hugo. A veure, Hugo, què t'ha passat a tu en un festival, tio?
5: Doncs mira, era un festival així a tarda nit, ¿vale?
0: Mm.
1: Vale.
5: Llavors, bueno, anàvem amb dos amics. Hi havia com una zona que era com més privada, que hi havia menjar i això. Llavors vam anar, vam fer menjar i tal. Llavors vaig conèixer una noia.
0: Vas conèixer una noia, vale.
1: Uau, Hugo.
5: Sí. Total, allà on estàvem fent el festival, hi havia com al costat un bosc.
1: Vale, un bosc encantat.
5: Vale. No, encantat no, però bueno.
1: Sí, sí, perdona, un joc de paraules. Segueix.
5: Sí, sí. Doncs vaig anar amb aquella noia, aquell bosc.
0: Vale.
5: Clar, encara no era nit.
1: Vale.
5: Doncs vam anar al bosc i, bueno, i ho vam fer al bosc.
1: Ho veu fer al bosc? Una cosa, perdona, quants anys tens, Hugo? No sembles molt gran.
5: 17.
0: Tens 17 anys.
1: I vas anar a fer-ho a un bosc amb, amb una noia també menor d'edat?
5: Sí.
1: Hòsties.
0: Va. Però a quin festival era això, que hi havia un bosc al costat?
5: A un del meu poble.
0: Sí, però com es diu el festival?
1: El Super 3, ja sé.
5: No, era el festival de Sant Llorenç, que es deia Coco.
0: Coco. Vale. Molt bé. I vas acabar...
5: Vale, total.
0: Vale, què?
5: No, encara no he acabat l'anècdota, eh?
0: Ah, vale, però, doncs perdona, vinga, dona-li canya, sisplau.
5: Llavors, sí, perdó. Vam anar a la muntanya, tot això, vam començar a fer, a mi es va caure, total, va començar a cridar i dic, què passa? Bueno, total, a l'ombro... El tenia dislocat.
0: Què?
1: Tota l'espatlla dislocada?
5: No, a l'ombro, l'ombro.
1: Ja.
0: Bueno, sí, collons, l'espatlla. Sí, clar. Pobre nen, no s'entera de res.
1: Per favor.
0: Bueno, i què?
5: Vale, total. Va passar la meva mare pel costat, perquè just estava passant allà el gos, i bueno, ens van pillar.
0: I tu estaves amb la tita en l'aire?
5: Quasi.
0: Vale.
1: I ella cridant. Quasi. Sí que li va agradar l'Hugo,
5: Sí. Llavors... va passar que un dia tot era guai, això, va ser a l'hospital. Llavors ens van preguntar que com va ser, vam tindre que explicar-ho.
1: No podríeu haver dit que estàveu jugant a pàdel o algú?
5: Sí, al bosc.
1: Bueno, ja m'entens, coño, no, a l'hospital no sabien que estava al puto bosc. Oye, Lugo està una mica xuleta, no
0: sí,
1: m'agrada,
0: Sí, va aquí de folletis, quan en realitat la història és més falsa que jo.
1: Que una moneda de 3 euros.
0: La història és més falsa que... Hugo, ho sento, però que aquesta història no se la creu ningú, rei meu, saps? Se creu, eh?
1: A veure, Hugo, la conclusió que has de treure d'aquesta trucada és que ombro, com dius tu, es diu espatlla, vale?
0: Això per començar.
1: O sigui, que parla bé el català.
2: Bomba.
1: I la història, parlem-ne. Admets que te l'has inventat?
5: No.
0: Hugo, perdona'm, rei, però la història és més falsa? Sí. És més falsa la història que l'EGM. Imagina't. Vale? Pues bueno. Bueno, Hugo, jo et recomano una cosa. Saps què et puc recomanar?
1: A veure,
5: digue'm.
0: Que pots, si vols, pots guanyar 1.000 pavos per anar a les festes Brapap de Flash FM, vale, Hugo?
5: Vale.
0: Això sí que no és fals, com la història que ens has explicat, vale? Ves a la pàgina web a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM, t'inscriu, vale? T'inscrius a una oferta de feina que es diu provador de festes, sí, vale? I t'emportes 1.000 euros.
1: Però ha de creuar els dits, si no, no funciona, eh?
0: Exacte. Vale, Hugo?
5: Vale, i a partir de quina edat és?
0: Eh?
5: A partir de quina edat és?
0: Fes-ho ja.
1: Fes-ho, tu, fes-ho. De veritat, no perdis el temps, Hugo. Fes-ho ara mateix i em porta't 1.000 euros gràcies a InfoShops.
0: La teva primera feina és aquí, Hugo.
4: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Timmy Berry, Nicki Minaj, amb això que es diu Beauty and a Beast.
1: Voldràs dir
0: Just it. 10 minuts i les 9.
2: 93 545 68 68.
0: Avui també regalem entrades per anar al Festival Cruïlla.
1: Vam allà.
0: Vinga.
1: Dan.
0: Hola, bona tarda. Hola.
3: Em dic Víctor.
0: Víctor, des d'on ens truques?
4: Dios mío.
3: Truco de Tarragona.
0: Víctor de Tarragona. A veure, quina experiència t'ha passat tu en un festival?
3: A veure, meva no és, és un company.
4: Ah, aquí, aquí ladrón.
3: A veure, no és massa extravagant, però bueno, és... van sortir d'una discoteca i al costat hi ha un parc. I bueno, van fer cosetes i al final es van multar els Mossos.
4: Però quines cosetes veu fer? O van fer?
3: No, jo no.
4: No, però perdó, què van fer? Drogues?
3: Un company meu. Bueno, sí. Van saltar els micròfons.
0: Van saltar els micròfons, què vols dir?
3: No. Li van cantar el micròfon.
0: Li van cantar el micròfon, que li van menjar la tita.
3: Sí.
4: Ah, vale. O sigui, estaven fent una fel·lació i la poli els va multar per xupar-se les polles.
3: Exacte.
0: Ah.
4: Per favor.
0: Bueno, haver-se amagat, no? D'una altra manera.
4: Clar.
3: Sí.
4: Però la carretera potser és una mica obvi.
0: Ja.
3: No, s'hi va fer un parc, però no estaven amagats.
0: Estaven en un parc?
3: Sí, no massa amagats.
0: Clar, doncs que vagin a un hotel, suposo, no?
4: Clar, o al cotxe de nit, no sé, clar. Hi ha altres formes de fer-ho, però bueno.
3: Quan hi ha un munt.
0: Sí, no, sí. Ja, totalment. Vale, gràcies, Víctor, que vagi bé.
4: Adéu, Víctor.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Hola, em dic Pablo.
0: Pablo, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Des d'on ens truques?
5: Ja està, jo l'he tret. Se'm sent?
0: Des d'on ens truques, Pablo?
5: Des d'ara estic tornant a casa, cap al Masnou.
0: Al Masnou?
4: Fantàstic.
5: Sí.
0: I la teva experiència en un festival, tio?
5: Mira, jo vaig anar al Reggaeton Beach Festival l'any passat.
0: Vale.
5: I vaig... Sí, havia d'arribar a les 10 de la nit a casa i vaig acabar arribant a les 10 i quart i em van castigar.
4: Ah, per un quart d'hora?
5: Sí, sí.
4: Amb tot el respecte, eh? Vaya puta merda de història.
0: Vaya pringat, també.
5: Sí, home, és un... no, tio.
4: Sí, no, ho sento, és una història
5: no, tio,
4: lamentable.
5: Tio, no em diguis això que ploro, que sóc molt sensible.
4: Bueno, doncs pues plora, però vull dir, nosaltres som objectius aquí. És una història ridícula, no només pel teu càstig, que tu mereixes per tonto, sinó també perquè, clar, és que no implica, no sé, no...
0: Clar, no ens dona res de contingut bo pel sí. programa, saps?
4: No sé, realment, però tu quants anys tens?
5: Sí, no...
0: Pablo.
4: A més, és tonto al cul. És que...
0: Ens està vacilant el Pablo, ja està.
4: No, evidentment.
0: Molt bé, Pablo, vinga, adéu.
4: Merci per participar.
0: Vinga, adéu. Vinga, adéu, Pablo.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Ara, en sèrio, la gent no vol guanyar aquestes entrades per anar al Cruïlla? Perquè jo crec que unes històries que no estan donant res, saps?
4: Sí.
0: No sé, eh?
4: I si us voleu fer els graciosos, feu-ho bé, hòstia, no feu com el Pablo de la merda.
0: Hola, bona tarda. Bona tarda, hola.
6: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
6: Aaron.
0: Aaron, des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona.
0: A veure, la teva història en un festival.
4: Cuenta.
6: Bueno, no és meva, però és d'un amic meu. Si serveix,
0: vaja,
6: la puc
0: ja comencem.
4: Ja estamos.
0: Què vols?
6: El festival va ser en un poble que es diu Batea.
4: Vale.
6: Vale, l'anècdota és que nosaltres teníem... Fa 10 anys, això, eh? Nosaltres teníem 10 anyets, ai, 16, perdó, i vam anar amb diversos col·legues amb el seu cotxe al poble.
4: Vale.
6: Vale. Vam conèixer unes noies i uns nois i tal, cadascú va tindre la gran sort d'estar amb alguna, i el nostre company no havia perdut la virginitat.
4: Vale.
0: Home, teníeu 16 anys, tampoc.
4: Sí, no era raro. No era raro.
6: No és raro. Vale. El vam poder liar amb una noia, i en el moment exacte que li vam deixar el cotxe es veu que va tindre un gatillasso i hòstia. No va poder...
0: No!
6: I no va poder.
4: A veure, és que també us dic, perdre la virginitat a un cotxe no és fàcil. Jo crec que no és fàcil, perquè, joder, hi ha moltes coses que has d'estar una mica preparat, saps?
0: Un dia farem aquesta pregunta.
6: Correcte.
4: Sí.
6: Li vam donar l'oportunitat de fer-ho allí perquè no hi havia més puesto i va dir que sí. I vam tindre a tornar una segona vegada perquè ho pogués fer.
0: I ella, bueno, ell, tant sí com no, aquella nit volia perdre la virginitat.
6: Correcte.
0: I va haver de ser en un cotxe amb aquella noia que va conèixer, suposo, en aquella mateixa nit.
6: Ah, aquella mateixa nit, sí.
0: Bueno, és que clar, pobre home, també, clar, merda de sort, saps?
4: Sí.
0: També,
4: sí. hi ha formes i formes de perdre la virginitat. Ara missatge a la gent jove. Ja sé que teniu molta pressa perquè és molt guai perdre la virginitat i ser dels primers i tot el rotllo, però de veritat, ho heu de fer quan toca i ja està.
0: No hi ha cap pressa.
6: Correcte. Jo penso el mateix. Això va ser entre borratxera i tal que ho van decidir.
4: I si per això tu ets verge encara, clar.
0: Clar. Però si pensaves el mateix, perquè no el vas frenar una mica?
6: Perquè jo també anava una miqueta tocadillo en aquell moment.
4: Estàvem tots en el mood de venga, que se desvirgue.
0: El salseo, venga, va. Molt.
6: Correcte.
0: Però al final no va aconseguir fer-ho, el pobre home, perquè clar, no s'havia aixecat.
6: No, vam tindre a tornar a pujar una segona vegada i des de la segona vegada vam tornar a pujar durant 6 mesos seguits al poble.
0: Ah, sí?
4: Joder.
6: Sí, de festival en festival allà al poble de Batea.
4: I anava amb la mateixa tia, ell?
6: Amb la mateixa.
4: Ah, doncs mira, es van agradar i ara estan casats o alguna cosa, o què?
6: No, ara potser ni es parlen ja.
0: Hola, va acabar malament la cosa.
6: No, malament no, directament perds el contacte, perquè nosaltres vivíem aquí a Tarragona i ells estan a Batea i és una hora de viatge i vas perdent el contacte. Clar,
4: tant de bo es trobin algun dia, saps, a la cua del cinema.
0: Sí,
6: jo vaig perdre. Si volen trobar, es poden trobar, que l'Instagram és molt ampli i segur que segueixen encara.
0: Això és veritat.
4: Ah, doncs sí.
0: Maneres de conèixer la gent, de reconèixer algú, n'hi ha. Molt bé, tio, gràcies, Aaron.
6: A vosaltres, adéu.
0: Adéu, bona nit.
2: 93-545-68-68.
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
7: Jo me dic Cisco.
0: Cisco.
4: Francisco Franco.
0: Des d'on has trucat, Cisco?
7: Jo des de Lleida, a Carràs.
0: A veure, què t'ha passat tu en un festival, Cisco?
7: Mira, pues jo me'n vaig anar al festival de los 90 i me vaig tirar 5 dies, no hi vaig dir res als jefes. I quan vaig arribar li vaig dir que me trobava malament. I me van demanar la baixa i me van fotre al carrer.
0: No!
4: Ala.
7: Perquè no vaig anar ni al metge ni res. Vaig faltar 5 dies.
0: Home, també t'ho dic, ho vas gestionar fatal, Cisco. La veritat, sí.
7: Però bueno, és una anècdota per a recordar per sempre.
4: No, potser, potser tenia ganes de plegar de la feina, no?
0: Segurament.
4: Cisco.
7: Bueno, mira, també.
0: A què treballaves, tu?
4: Sí.
0: De què dedicaves?
7: De recambista.
0: Recambista.
4: De què?
7: Però bueno, me van fotre al carrer i me van donar una bona indemnització.
0: Bueno, això que t'emportes, el finiquito, cabron.
4: El Cisco ho tenia planejat i va obrir la seva empresa de recambistes.
0: Molt bé. Ara de què treballes, Cisco?
7: Doncs ara treballo també de recambista en una altra empresa, en la competència.
0: En una altra. Molt bé, a la competència.
4: Vols que anem a un festival durant 5 dies sense donar explicacions, Cisco?
7: Bueno, no, era un dia, el que passa que...
0: Ara ja no, eh?
4: Clar. Vale.
0: Vinga, nen, que vagi bé.
4: Adéu, xato.
0: Adéu, Cisco.
2: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: muchacha bonita, que són les 9 i els nens ja no poden trucar al Flash Urban.
1: Oh, no, no,
0: no, muchacha, no.
1: Oh, no,
2: aquest
1: no.
2: És un missatge pels nens i les nenes.
1: No.
2: El Flash Urban us desitja bona nit.
0: És hora de dormir.
2: És hora de dormir. Tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis l'adormit.
1: No.
2: Saben que t'estàs amagant.
0: Oh, yeah.
2: Agafa el peluix i vés a fer nonon.
0: És hora de dormir. Els nens i les nenes que ja no poden trucar al Flash Urban, però sí que poden escoltar-lo, això sí.
3: Sí, ens escolteu des del llit o des de la sala o des d'on vulgueu, però no ens truqueu, ¿vale? Que truquin els vostres pares, per exemple.
0: I nosaltres avui tornem a regalar entrades per anar al Cruïlla.
3: Som allà!
0: I què heu de fer? Trucar-nos ara mateix al telèfon de la ràdio i explicar-nos anècdotes molt heavies, molt randoms que us hagin passat a festivals, vale? Vinga.
3: Exacte, sigui quin sigui el festival o la festassa on estiguéssiu en aquell moment, doncs l'anècdota que veu viure.
0: Doncs vinga, va, 93-545-6868.
4: 93-545-6868.
0: A veure qui s'emportarà avui les entrades per anar al Cruïlla.
3: Vaja, nervis, nervis, nervis, nervis.
0: Molts nervis. A veure què hi ha per aquí. Hola, bona nit.
3: Adéu. Ens han penjat.
0: Hola.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Hola.
5: Em dic Jessica.
0: La Jessi.
3: Què passa, tia?
0: Jessica, tu vols anar a Cruïlla?
5: Vull anar a Cruïlla, sí.
0: Doncs pues vinga, explica'm la teva història, la teva anècdota.
5: Bueno, és una anècdota del meu marit, però que em va fer a mi partícipe sense voler.
0: Hola.
3: Fantàstico.
5: Jo treballo en un hospital i va aparèixer una nit a urgències que no sabia què li havia passat, amb unes pupil·les mediàtiques petitetes més no poguer, resulta que l'havien drogat a la zona VIP.
0: Què?
3: Hòstia, que guai. Bueno, vull dir, quin horror.
5: I només me deia, no sé què me passa, no sé què tengo.
0: No. Però ell...
5: I què va dir als companys? No hace falta que visiteu, jo pido un taxi, li doy les llaves de casa i al matí, quan vaig arribar a les 7 del matí de treballar, estava allí... Com si no hi hagués un fin de festa.
3: Com si no hi hagués un què?
5: Un fin de festa, que seguia a tope.
0: Estava a tope, clar, l'home anava tan drogat que no volia anar-se'n a dormir.
3: Hòstia, que fuerte.
0: Amb les pupil·les superobertes.
5: El van drogar gratis, eh?
0: Però una cosa, ell sabia que l'estaven drogant? Clar, això és una cosa...
5: No, no, no ho sabia, no.
0: Oh!
5: Ell van reservar una zona VIP i es veu que algú va fer la brometa. I ell i una amiga van estar en condicions no aptes.
3: Però quin festival era o quina festa?
5: No, no, era una discoteca del meu poble.
0: Una discoteca del teu poble. Quin poble és?
3: Haurem d'anar.
5: A Reus.
0: A Reus.
3: A Reus, drogues gratis a la VIP. Doncs pues vinga.
0: Clar.
5: Exacte.
0: I no és que siguin gratis, és que et droguen sense el teu consentiment, no, no, que em sembla molt fort.
3: És horrible, no, això és...
5: Jo no sé quina intenció tindria anar amb ell.
3: Clar. Bueno, potser se'l volien tirar.
5: Podria ser.
0: Per sort, entre cometes. Ah, mira l'home. Hola, home, què tal?
3: Segueixes de ressaca?
5: Ah, sí.
7: No, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
5: no, no,
0: almenys sabeu de què el van drogar?
5: No, no ho sabem, no vam averiguar.
3: Clar, és que sou típica parella molt sana, sou típica parella sana que no sabíeu ni detectar la droga que portava el cos, no?
5: No, no, la seva primera cata de drogues va ser gratuïta. I me tiren.
3: I com anaves? Anaves molt eufòric? Veies al·lucinacions?
5: Tenia molta calor, viu.
0: Tenia molta calor.
3: Jo crec que li van posar M, eh? Jo crec que li van posar cristal, MDMA, sí.
0: Oh! Clar, bueno, a veure, si és perquè s'ho passi bé, doncs mira, ell sabrà. Però l'altre és que ell no sabia que en aquell moment el cubata portava M, saps?
3: Clar.
0: I ara s'ha cabrejat.
3: Clar, no, encara va drogat.
0: Potser ha anat a drogar-se una mica més.
3: Pensava que ens estava enviant un sticker, però ens ha penjat.
0: No!
4: Truca'ns ara. 93-545-6868.
0: Bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Ei.
8: Hola, Maria Eugènia.
0: Maria Eugènia.
8: Sí.
0: Des d'on ens truques, Maria Eugènia?
8: De Barcelona.
0: Molt bé.
3: Súper.
8: Bueno, us explico una anècdota que vaig explicar. Però,
0: Vale, a veure si tens cobertura per explicar-ho, reina, eh? Vinga.
8: Pues mira, quan tenia 15 anyers, jo tenia una amiga, érem molt amigues, i a la meva amiga li encantava Alejandro Sanz.
0: Vale.
8: Vale, Mari Eugenia, Mari Eugenia, que va Alejandro Sanz, Escorpia, porfa, porfa, vamos, vamos. I digo, ostras, pero es que a mí ese chico, a mí es que ese cantante no me hace, no me hace.
0: Vale.
8: Y bueno, dice, venga, que tu papi son muy enrollados, que son muy enrollados. Y digo, bueno, venga, se lo digo a mis padres. Bueno, le iba a decir a los pares y van a decir, ah, pues bueno, hay discoteca al lado, y digo, sí, papi, hay discoteca. I dice, pues venga, els llevamos. Bueno, hem anat al concert, ens vam aprendre, clar, amb 15 anys ens vam aprendre totes les cançons que hi havia, del repertori de Pisando Fuerte, total, la primera. I, bueno, quan va... Bueno, mentre estava cantant, digo, ostres, mira, a mi este chico muy guapo, me gusta.
0: Digo, Alejandro Sanz.
3: Alejandro Sanz et va agradar molt.
8: Molt, molt em va agradar. I diem, i diu, i jo, i em deia la meva amiga, que es deia Susana, deia, yo quiero conocerlo, Marijene, yo quiero conocerlo. I digo, jolín, tia, digo, bueno, venga, vamos allí, vamos allí. I hi havia una porta on hi havia un segurata molt gran, molt gran. I bueno, total, que vam anar allà, pues todas, tú imaginas, mogollón de nenas de 15, 16 años y a lo mejor más grandes, pero bueno, eran nenetas.
0: Claro.
8: Y bueno, allá, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Va a pasar una hora, va a pasar dos horas y yo, jolines, digo, bueno, pues ahora ya no nos vamos. Y hasta que no nos conozcamos, Alejandro Sanz, aquí no nos movemos. Y ya, borda, que chañó, como estaban, no mezcla, ampunchan todas las noyas, al que chañó va a abrir la puerta. Justamente va a pasar Alejandro Sanz para raderas, va a ver, ahora sí.
0: Vale, hostia.
8: Y yo, hola, Alejandro Sanz, todas van a ampunchar y yo vaig pasar per darrere d'aquest senyor gran, i em vaig quedar sola en un passadís i a l'Alejandro Sanz apropant-se. I jo, hola, hola, hola, hola, què hago, què hago, què hago? I jo, ai, hola, Alejandro. I dice, ai, hola, hola, hola, bueno, total. I digo, ai, m'ha encantat tu concierto. I dice, ai, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tengo esto, me lo firmas. I dice, sí, sí. Bueno, abans li vaig donar dos petons, no? Això que li dones dos petonets, sí. I bueno, digo, ¿me firmas esto? I digo, dice, sí, sí, te lo firmo, te lo firmo. I em va atacar i tot amb una mica de sang perquè s'havia fet mal.
0: Hola.
8: I la meva entrada tacada amb una mica de sang de l'Alejandro Sanz.
0: I encara tens aquesta entrada de sang d'Alejandro Sanz?
8: La tinc encara.
3: Hòstia, la pots vendre per eBay, eh? Alejandro Sanz, saps o no?
8: No,
0: literal, eh?
8: La no sang. Me la venga. Ah, no me la ven, perquè m'encanta l'Alejandro Sanz i és meva.
0: I clar, tu tens sang de l'Alejandro Sanz.
3: És maco, això, eh?
0: Tens la seva sang.
3: Podries tenir un bebè de l'Alejandro Sanz amb la ciència, saps o no? Amb la seva sang.
0: Podries fer una analítica per saber com està de colesterol l'Alejandro Sanz, saps?
3: Clar.
8: Oye, m'imagino ja que ja, això ja no tindrà res.
3: Et vas enterar de tota la polèmica de l'Alejandro Sanz o no?
0: De què?
8: Bueno,
3: amb una noia.
0: Ai, sí.
3: Que el va denunciar i tot.
8: Sí,
0: heavy,
8: sí, sí.
0: Heavy.
8: Bueno, ara t'explico lo millor. A mi lo que...
0: Collons, no he xerrat amb ningú avui, eh?
3: Se'l va xuscar.
0: No, digues, ràpid, va.
8: No, ràpid. Pues abans de marxar dic, ole, ala, que jo no he dado nunca ningún beso. Digo, pues mira, i em vaig donar la volta i li vaig donar un piquito.
0: Ala,
3: vaya Rubiales.
0: Li vas fer un pico a Alejandro, saps?
3: Però, tia, però això està malament, no?
0: Home, sí.
8: No, era un piquito, la mar de xuli.
0: Però ell volia fer-se el pico o no?
3: Jo crec que sí,
8: Bueno, va riure. Ell no era molt més gran que jo, quasi, perquè era jovenet.
0: Vale.
8: Però li va fer gràcia. Va ser un pico molt sutilillo, molt així.
0: Va acabar menjant-li la boca i amb la seva sang. Perdona, tia, per favor.
3: Però tu tenies 16 anys o 15?
0: Maria Eugènia.
8: 15 tenia.
0: Vaya quinceañera.
3: I va somriure? Sí, sí. Per favor.
8: Pues la meva amiga...
0: Clar. Moment. Calla, Maria Eugènia, que xerres molt. Poc es parla que tu li vas fer un pico en 15 anys i l'altre li va fer gràcia.
3: Clar, que ell devia tenir 27 o 30.
0: Per favor!
3: No, bueno.
8: Toma.
3: Jo crec que la història era molt maca fins la part de la sang. Ja, quan has començat a robar-li un pico i que li agradés, se ha vuelto turbio esto, Alejandra.
0: La veritat,
3: Ai, Alejandra, com es deia?
0: Maria Eugènia.
3: Maria Eugènia.
8: La Susana. A la meva amiga pobreta li va sentar malament. A mi em va encantar.
3: Ah, perquè la teva amiga era la veritable fan.
0: Envidiosa.
8: Això mateix. Era la veritable fan, la meva amiga.
3: Va dir l'amiga, serà zorra, me l'ha robado.
0: Molt bé, Maria Eugènia.
8: Però bueno,
0: gràcia,
8: va ser una
0: guapa.
8: Història molt maca, molt maca.
3: Sí, ara no robis picos al carrer a nens o coses així, vale? Si us plau, t'ho demanem.
8: No. Ja estic passada, molt ben cansada, amb dos nens preciosos i...
0: Vale, gràcies, vinga. Adéu, guapa.
3: Senyora.
0: Aquesta senyora no calla, per favor.
3: Adéu meu.
4: 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: La graciosa del Quevedo i Elvis Crespo crec que és una de les cançons d'aquest estiu, crec, vaja.
1: Hem de dir que és molt graciosa, la cançó.
0: Està fina, està fina, eh?
1: Està guapa, està molt guapa.
0: Està fina aquesta... filipina, eh?
1: Tot l'àlbum, la veritat, de l'artista canari.
0: Està fino, eh? Fino filipino.
1: Per favor.
0: Què, eh?
1: Però què són aquestes rimes?
0: Ai, què?
1: És com lo de que m'estàs container o Sayonara Baby.
0: És molt de cunyau.
1: Effective Wonder.
0: Sí, efectivament.
1: Effective Wonder és bastant la cabra, he de dir, d'aquestes pingues.
0: Ai, sí.
1: Està bastant rissa.
0: Voleu venir a la barbacoa Flash Urban? Estem organitzant una barbacoa amb els nostres oients. No sabem encara el dia, però sí. Començarem a partir d'avui a proposar dates.
1: Vinga, va, estem muntant una molt grossa i és que la barbacoa Flash Urban es farà realitat. De moment som 41 persones.
0: Bé!
1: Volem ser moltes més persones. Bé. I volem muntar una barbacoa on la liarem parda. Bevarem alcohol, farem jocs i posarem musiqueta. Així que apunteu-vos ara, envieu-nos un WhatsApp al 699-69-69-69 i només heu de dir que voleu anar a la barbacoa i automàticament us posarem al grup.
0: Vale, envies un WhatsApp i has de dir, jo vull anar a la barbacoa. I ja està, vale? Ja està. Encara no tenim dia, vale? Però a partir d'avui o demà ja començarem a proposar dates i també necessitem lloc.
1: Exacte. Vale?
0: Un lloc, la gent portarà les seves coses per compartir, per menjar entre tots, perquè hi hagi una mica de germanor i amistat, saps?
1: Sí, som molt de germanor i de crear pinya. De crear pinya. I ojo, no fem una foguera i cantem cançons, com si fóssim un esplai.
0: Cuidao, amb els ukeleles. Vinga, el nostre WhatsApp està obert. El 699-69-69-69. Només has de dir, jo vull anar a la barbacoa a Flash Urban. I nosaltres et posem al grup, vale?
1: Així de fàcil, xavales. Va, que estarà guapo.
0: Vinga, va, envia'ns un WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Jo vaig cap a Barcelona, vaig a un club liberal ara mateix.
2: Què espera, dius? Espera, què?
3: Vaya swinger!
2: Per favor!
1: Bueno, anem tres amigues solteres.
3: Tres amigues solteres, aneu a follar-vos qui hi hagi.
1: Pues una parella, dos, el que sigui.
2: A veure, una cosa, el cotxe acaba en cinc perquè el Miguel i jo ens animem, ties.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Una de les noves cançons del Fercho, al costat del John Summit com a productor, Chica 305.
1: Hem de dir que és una de les col·laboracions més inesperades, però que millor han quallat a l'antena de Flash FM.
0: Què estàs dient? Aquesta cançó que sona a través del Flash Urban, mentre que tenim el telèfon obert, eh?
2: 93-545-6868.
0: I ja sabeu que regalem cada dia aquesta setmana una entrada doble per anar el dimecres 8 de juliol al Festival Cruïlla.
1: Atenció, que estarà molt guapo, un repartiment d'artistes molt top, i només per participar el que heu de fer és trucar-nos i explicar-nos alguna anècdota o cosa guapa, doncs, algun festival.
0: No et deixis perdre aquesta única, aquesta nit única amb el Cruïlla i el Flash Urban.
1: Que bé, no?
0: Molt.
1: La veritat és que és meravellós.
0: Meravellosíssim. Si vols anar a Cruïlla, ens has d'explicar quina experiència, quina anècdota més random t'ha passat en un festival, vale?
1: I si és molt bèstia, tranquil, la volem també.
0: Hola, Pere, bona nit.
3: Hola, hola, hola, què tal?
0: Com estàs, Pere?
1: Déu meu.
3: Bé, primer us he de dir una cosa, i és que us he enganyat amb el nom, no em dic Pere.
0: Com et dius?
1: Serà mentidera.
3: Em dic Gesel.
0: Com?
1: Gesel.
3: Gesel, sí.
0: Gesel.
3: He pensat Gesel. Que seria difícil i he optat per dir
1: doncs
3: Pere.
1: Doncs mira, hem trigat un segon en dir bé el teu nom. Ja està, Gesel, l'has vist?
0: Gesel.
3: Estic superorgullós de vosaltres.
0: Des d'on ens truca, Gesel?
3: Pues mira, estic al cotxe atrapadíssim a l'AP7 entre Roda de Barà i Barcelona.
1: Ostres, i com és que estàs atrapat, Gesel? Què ha passat?
3: Pues venim de fer una xerrada en un col·le sobre dofins.
0: Dofins? Sobre dofins?
3: Dofins, tu, treballem amb dofins aquí.
0: Treballes amb dofins?
1: Per favor, és el mamífer més intel·ligent del regne animal, eh?
0: Bueno, i també una mica cabron, el dofí?
3: Déu-n'hi-do. La intel·ligència va bastant correlacionada a vegades amb aquest tema.
1: Jo sempre he volgut tocar-li al dofí. Deu ser com el culo d'un bebè, no? Quan està mulladet, el dofí. Saps o no?
3: Ha de ser super... Ah, però si te'n trobes una a la platja, no el toquis, eh?
1: No? Per què?
3: No, perquè et pot passar alguna malaltia. Has de trucar al 112.
0: Hola, que heavy!
1: No fotis, o sigui, sí, els dofins són com un rotllo medusa, quan estan a la platja.
3: Sí, no es toquen.
0: Vale.
1: Bueno,
0: molt bé. I els guiris, quan van en barco i toquen els dofins quan salten, què?
1: Allà poden, no?
3: No. Allà malament.
1: Ah, també malament?
0: Què dius?
3: Fatal. No toca.
1: Jo sempre li he volgut fotre el dit al forat, saps o no? Com rotllo...
0: Allà...
1: Com si fos el cul, saps? No, és broma. Des d'aquí respecte als dofins, que si no ens denunciarà el CAC per maltracte de dofins.
3: Exacte, cuidado.
0: Bueno, molt bé, si hi ha algun dofí escoltant, que truqui. Molt bé.
3: Exacte.
0: Escolta, Pere, tu vols anar al Cruïlla?
3: Exacte, sí.
0: Doncs ens has d'explicar una experiència, algo random, que t'hagi passat en un festival.
1: I no s'hi val que hi hagi dofins, que ja ho has dit ara.
3: No, en aquest cas no està relacionat. Però bueno, us explicaré una cosa que em va passar en una cosa una mica al voltant d'un festival, però que no és exactament el festival en concret.
0: Uh-huh.
3: Estàvem al BBK, al País Basc, i bueno, vam anar al poble d'un amic que és del País Basc, com... un dels matins, vale?
1: Vale.
3: I per allà doncs, hi ha bastanta paparra, vale?
0: Què vols dir, paparra?
1: Paparra, què és paparra, perdó?
0: Què és?
3: Paparra, tu, garrapata.
0: Garrapates, vale.
1: Ah, però literalment les garrapates, l'animal.
0: Que se li posen els gossos.
3: Sí, el rotllo del gos, vale. Doncs, que està per allà i es pot enganxar les persones, també.
0: Sí. Vale.
3: Pues resulta que anàvem una noia, un noi i jo. El noi i la noia pues, són parella, vale?
1: Vale.
3: I vam descobrir, quan ja estàvem tornant del poble d'aquest amic meu que vam anar a visitar, vam descobrir que la noia tenia una paparra.
0: Vale?
1: On la tenia?
3: Enganxada.
0: A on?
3: I cal dir, no sé, a la cama, crec.
1: Ah, vale.
3: Cal dir que... Si se t'enganxa una paparra no és gaire divertit perquè et poden passar malalties i,
0: clar.
3: I tal.
1: I és pitjor si l'arranques, oi que sí? Perquè llavors et queden com la moguda i estàs infectat. Sí. És una moguda. T'ho imagina't, una paparra al potorro, saps o no? Paparratorro.
0: No!
3: Sí.
1: Allà, drama banana.
3: Pitjor idea.
0: I vau haver d'anar a l'hospital, suposo, no?
3: Bueno, clar, llavors la noia es va començar a agobiar un munt perquè, clar, tenia una paparra.
0: Home, clar.
3: Però a la vegada el noi i jo... ens venia molt de gust provar un pinxo de xangurro.
0: Clar, perquè...

0: de Bilbao.
1: Vale.
0: Vale, i llavors vam decidir que la millor idea era anar a buscar el xangurro amb la noia absolutament en contra.
2: Clar, home, clar.
3: Sí, normal.
0: Però hi vam anar de totes maneres, ens el vam menjar i res, després vam anar... O sigui, a tot això la noia es va emprenyar bastant.
1: Home, a veure, crec que teniu un motiu per emprenyar-se, sincerament.
0: Sí, no.
2: No veieu que tinc una paparra a la cama?
0: Sí, va ser una mica així. I llavors... Al final, després, corrent cap a dalt al BBK per anar a la tenda on li podien treure la paparra,
1: clar.
0: I va resultar que ja no la tenia.
2: Ah,
0: es va quedar tot en... Bueno, nosaltres vam tenir el xangurro i ja es van portar un enfado que no calia i el meu amic una bronca que tampoc li calia.
1: Però mai s'ha fet proves per si va dir la paparra que tu dius li va passar alguna cosa?
3: Clar.
0: No, perquè si et trobes bé i tal, llavors ja no te la fas. Estic començant a trobar raro després d'aquest piqui.
1: Vale.
3: He de dir que potser va ser el xangurro que la va ajudar, no? Potser el xangurro és terapèutic per confrontar la paparra.
1: Ella va menjar pinxo?
0: És que, mira, que et dic que crec que no, eh?
1: Clar, ella no estava per menjar pinxos.
0: Crec que no, ella estava en un altre mood en aquell moment.
3: Potser el fet de cabrejar-se va alliberar la paparra. La paparra va notar tan mal ambient que va dir, ui, jo me piro, vampiro.
2: Vinga, piu, i se'n va buscar un altre de més xin.
3: Jo me la piro, hermano.
0: Això mateix, no li va molar gens.
1: Molt bé,
3: molt bé. Doncs
0: res. Història.
1: Doncs jo vull anar al BBK aquest, al festival aquest.
3: Sí, si hi ha paparres hem de passar-nos.
1: Ah, clar.
3: Sí.
0: Pantalons llargs.
3: Molt bona, molt bon consell.
1: Pantalons llargs, molt bé.
3: Molt bé, Jazel.
1: Gràcies, Jazel, que vagi bé. Bona nit.
3: Adéu, Najet. Ciao.
4: Adéu. 93-145-68-68.
1: Molt bé.
3: M'agrada molt el nom Jazel perquè em recorda, tio, ara, perdona la marca, però em recorda les Adidas Gazel.
1: Ah, sí.
3: Saps o no? Jazel Gazel. No sé, no ha fet gràcia. Ai, Déu meu, pobre, que no tenen les sabates.
4: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: Ozuna, Manuel Turizo, Junts. Això es diu Vaina Loca, al Flash Urbà.
1: Ai, vaya temazo, eh?
0: Se va volver loca.
1: Me ponen tu boca. Ay, no, bueno, por favor. Que ens ara.
2: Oh. 93-545-68-68.
0: Nois, nois, nois.
1: Aquest dimarts.
0: Si vols anar al Cruïlla, truca'ns ara 935456868 i ens has d'explicar una història, anècdota, guapa, divertida que t'hagi passat en un festival. De moment ningú ha trobat l'amor de la seva vida en un festival, eh?
1: No, hem parlat abans de paparres que d'amor.
0: Literal.
1: És heavy.
0: De la sang de l'Alejandro aquell.
1: Hòstia, l'Alejandro Sanz.
0: Del Sanz, això.
1: Del Sanz Estació. A la meva.
0: Vinga, va, telèfon obert ara mateix. 935456868. Que ningú vol anar al Cruïlla.
1: Sembla que no, eh?
0: Que no si, vol anar-hi si no, gratis.
1: Si no anem nosaltres. Ah, si no anem nosaltres.
3: Ah, doncs anem-hi.
1: Home, estarà anem cervesa gratis.
3: Clar.
1: Cervesa gratis.
3: També. I què més?
1: I cervesa gratis. Que, per cert, cervesa podreu trobar a la barbacoa Flash Urban que estem muntant i organitzant, que estarà molt, molt guapa. Ja hi som 41 assistents, vale, de moment.
0: Mm-hmm.
1: L'únic que heu de fer per anar-hi és enviar-nos un WhatsApp i automàticament us afegirem al grup. I ara, de seguida, res, en breus ja marcarem l'enquesta típica de WhatsApp per posar les dates.
0: Perf.
1: I a veure qui s'apunta, eh?
0: Oh, qui vindrà!
1: Calma, calma, calma.
0: Si vols demanar, per cert, una broma telefònica...
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp i demana la teva broma telefònica al 699-69-69-69. I ara mateix, sí, però, està arribant aquell moment.
1: No, jo estic devastat, eh?
0: Ha arribat. Avui que regalem entrades per anar al Cruïlla...
1: Jo estic devastat.
0: Un programa de trucades sense cap trucada.
4: Esta es la historia de dos chicos que tenían un programa de llamadas.
0: Sin llamadas.
4: Sin llamadas.
1: Si no, marxem a casa, eh? És veritat que... Ha trucat algú? Era no, rotllo no, no. Un oasi al desert.
0: Ha sigut un oasi.
1: Ah, merda puta.
0: Estem esperant que truqui algú en un programa de trucades. Sense trucades.
1: Quin drama, eh?
0: Sempre és aquesta hora.
1: Mira, no, sí,
0: sempre és aquesta hora, a menys 20.
1: Potser què passa?
0: A les 10 menys 20 és quan no truca la gent.
1: Què hi ha ara? Hi ha,
0: no ho sé.
1: Les notícies o què collons hi ha? No,
0: no
1: sé.
0: Sé, però jo sé que és aquesta... Ah, mira, hi ha una trucada.
1: A veure.
0: Hola, bona nit. Veus?
1: Joder, vaya peste de l'oeste.
0: Els de l'Urban no tenen trucades.
1: No tenen trucades, es tanca el programa.
0: Si no truqueu, es tanquen el programa.
1: Hòstia, és veritat, eh? Drama.
0: Hola?
1: Hijo de puta.
0: Per ser fill de puta de veritat, eh? Clar, em sap greu, eh?
1: Jo crec que gent que, clar, veu la nostra debilitat, ens veu, sí, vulnerables.
0: L'he trobat, 692, vale. Ara truca 692 si tens collons. Va, hola. Oia.
5: Tomás Turbao, subnormal.
0: Oh, que gilipollas.
1: ¿Cómo? ¿Qué ha dit? ¿Qué ha dit?
0: Tomás Turbao, subnormal.
1: ¡Hijo de puta! Ens estan humiliant, insultant en directe, però nosaltres ens aixecarem. Ens aixecarem d'aquesta, eh?
0: Hola?
6: Hola.
0: Ara un puto nen, saps?
1: Però nen, quants anys tens, tu?
6: Si donés un marihuana, vale. Us
1: per favor!
0: Que pots callar, nen?
1: Ojo, que m'ha caigut bé, nen. M'ha caigut molt bé. Com et dius?
6: Jordi.
0: Jordi, doncs tu saps que a les 9 no poden trucar nens, Jordi.
1: Però qui és el teu pare? Pablo Escobar.
6: I què? Doncs no m'ha agafat.
0: Però el Jordi té pinta de ser un malote, però en realitat és el cagat de la classe. Saps?
1: Sí, no?
0: Que va de malote, però en realitat és el cagat.
1: Jordi, quants anys tens tu?
6: 11.
0: Tens 11 anys.
1: Vas de malote, però saps que cada dia la teva mami t'arropa al llit, ho saps, no? S'ha quedat callat, clar, sense paraules. Clar,
3: perquè és la veritat.
1: I perquè és l'hora de dormir, clar.
3: Clar.
0: Adéu.
1: Adéu, Jordi. Adéu. És un xulet, aquest nen, eh?
3: Va de guais.
1: Adéu, meu senyor.
3: Va de guais.
0: Hola.
1: Marihuana.
7: Hola.
0: Hola.
1: Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Nica.
0: La Nica.
1: Has trucat per puta pena, no, Nica?
7: No.
0: No has trucat per pena?
1: Has trucat perquè tenies ganes de parlar amb nosaltres, en sèrio?
7: Sí, bueno, volia... A veure, la història no és graciosa per mi, va ser graciosa pels meus amics, llavors, com que m'estan escoltant també, doncs volia dir-li, si està
0: vale,
7: puta,
0: Nica.
7: Ara la contaré.
1: Perfecto, doncs, Nica.
0: Endavant, Nica.
7: Pues vam estar a l'últim duro.
1: Vale, duro, és a dir, drogues, sí.
7: Sí, i llavors em tocava a mi portar el cotxe de tornada.
0: Vaja,
1: hòstia.
0: Nica.
7: Anava al cotxe amb quatre amics, vale?
0: Mm.
7: Pues tots se'n van quedar adormits, només sortir del pàrquing... Van quedar cao.
0: Tots?
1: Vale.
7: Tots. I va haver-hi un que només va despertar quan estaven a un control per putar.
1: Hòstia, en sèrio?
3: Sí.
1: I
3: sí, la puta. Jo ja m'estava marxant, o sigui, el policia em va dir, has begut, no sé què, jo no, jo fa molta estona, aquest sí. Pues va ser dir això i el Pau es va despertar de sobte i va putar.
1: Això davant dels polis, suposo.
3: Davant dels polis.
1: Clar, no va donar molt bona imatge al cotxe.
3: Ara em fica la multa...
8: Clar, però multa de què? Tu anaves borrat... Tu vas bufar.
3: Sí.
8: I clar, i vas marcar.
3: Clar.
8: Vale, per, tot, sí. Per això tens la multa.
1: Ah, el tema és que, clar, veu haver de parar per culpa del teu germà, tu creus?
3: No, no, a mi em van parar, però, o sigui, el poli em va dir això, va veure que, bueno, suposo que va pensar, bueno, estan tot dormint, aquesta no, serà la que va millor. I m'anava a deixar marxar, i quan estava ficant, per, o sigui, la primera per sortir, el meu amic va dir, ah, doncs jo ara he de putar.
8: No. Ja,
1: això sempre passa, és la llei de Murphy, eh? És una putada, però te la vas menjar amb patates.
8: Jo el faig pagar ell la multa, eh? Ja. Dic, jo pagues tu la multa. Potser els punts me'ls porto jo, però tu la multa, tia.
1: Pues
8: saps?
1: Sí.
8: Anda que no.
1: Però què vas donar? Positiu en què? En només alcohol o també altres estupefaents?
3: No, només em van fer la d'alcohol.
8: Alcohol. Uf. Què vas veure?
3: Menys mal, perquè si no...
8: Però què vas veure?
3: Cervesa.
1: Cervesa? En sèrio?
8: Segur.
1: I per què dius menys mal que haguessis donat positiu? Fem la llista de la compra, va, què vas fer?
3: Bueno.
8: Mani, que tu pots.
1: Va, de veritat que aquí no hi ha... De veritat, sense complexes, aquí pots dir totes les drogues del món.
8: Vinga, va.
3: Emmental, popper... És que un duro és un duro.
8: Per favor, però aquí que tenies un bufet lliure o què, Nica?
1: Per favor, Nica. Et va costar més cara la droga que la multa, jo crec, eh?
8: No, totalment.
3: No, tenim una amiga que treballa al Taulí i, bueno, sap on ha aconseguit
8: coses. A on treballa?
1: A on treballa, perdó?
3: Al Taulí, a l'Hospital Taulí.
8: I això què vol dir?
1: Que té drogues, gratis.
3: No, tot gratis no, però sap on ha aconseguit coses.
8: Espera.
1: Però a l'hospital no hi ha drogues recreatives, no?
8: Això dic jo.
3: No, però hi ha molta gent que treballa a l'hospital i per fora es treu diners d'una altra manera.
8: Hi ha gent que treballa a l'hospital i a fora de l'hospital es fa un extra sou amb les drogues?
1: Hòstia.
9: Com va?
1: Pues algú no vagi, eh?
8: Cuidao.
1: I quines drogues venen a l'hospital? Jo vull saber això.
3: No, a l'hospital no.
1: Bueno, a fora de l'hospital, és igual.
3: Pues pràcticament el que vulguis.
8: Pràcticament el que vulguis?
1: En plan pepes, tot aquest rotllo?
3: Sí.
8: Però això vol dir que treballant a l'hospital tens uns contactes que després aprofites a fora... Per vendre drogues.
1: Clar, i com a farmacèutic, cap poli et registrarà. Perquè tu vas amb bata blanca, per exemple, o perdona, com a treballador d'hospital, si vas amb uniforme d'hospital, portes un tarro que pone aspirina i dins portes tot de cristal, no et farà res el poli, perquè dirà, ese hombre está trabajando. Hòstia, pues és bona,
3: No, venen a l'hospital.
1: Ah.
8: Però venen gràcies d'haver treballat en un hospital, sí, Nica, exacte. Saps?
3: Bueno, això sí, però...
8: Ah, vale.
1: I si no és un bon truco, eh? Pels camellos del món que esteu escoltant, poseu-vos una bata de farmàcia. Dubto molt que un poli us enregistri, no? Jo crec que... Bueno, prou bé.
3: A veure, portar una bata d'hospital fora de l'hospital potser dona més al càncer.
1: No creguis, eh?
8: Bueno, no sé, vaig un moment a la farmàcia perquè tinc una operació.
1: Sí, exacte.
8: Bueno, molt bé. Gràcies, tia, que vagi bé, drogadicta.
1: Adéu, muchacha.
3: Adéu.
1: Que vagi bé el proper
8: adéu,
1: duro.
8: Adéu.
2: Urbans, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: TikTok i...
1: Està, literal, eh?
0: Estàvem amb el TikTok i no ens hem parat de res.
1: Ens agradaria inventar-nos una excusa real, com una excusa mentida, com per exemple que estàvem pixant o... No, és que literalment estàvem distrets mirant niños chinos comiendo frutas. O sigui...
0: Sí. Jo vaig a confessar. Estava mirant una frutinovela d'aquelles.
1: No me lo puedo creer.
0: T'ho juro, de tres plàtans.
1: Són la polla, les frutinoveles, eh?
0: Jo estic viciat.
1: És tremendo.
0: Jo estic viciat.
1: I què passava aquí? Moria algú?
0: No, t'explico. Eren una família de plàtans, la mare plàtan, el pare plàtan i la filla plàtan.
1: Vale.
0: I la filla li diu, m'he enamorat d'un tio que és Delivery, de Globo.
1: Hòstia.
0: I el pare diu, no, ningún pobre va arruinar esta família de plàtanos.
1: Clar.
0: I m'he quedat aquí i ara vull saber com acaba la història.
1: No, però una cosa, que fem treballant? Posa el puto vídeo, que jo fins que no acabi no treballo. T'ho dic ja, eh?
0: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com et dius tu?
2: Marc.
0: Marc, des d'on ens truques?
2: Mira, us truco des del cotxe, que ara mateix estic arribant a Barcelona, per l'aeroport.
0: Molt bé, Marc.
1: Vale.
0: A veure, tu vols anar al Cruïlla, Marc, tio?
2: Home, i tant.
0: Mira el Marc, molt bé.
2: I somio cada nit.
0: Somies cada nit anant al Cruïlla.
1: Això potser t'ho has inventat una mica, t'ho has tret del cul, no?
2: Bueno, sí, una mica.
0: Allà mirant a la Joaquina, al Sen Senra, a la Greta, a la Greta, al Halsey, molt bé.
2: No, però ve de gust.
0: Molt bé. Digues la teva anècdota, història, a dintre d'un festival.
2: Mira, la meva anècdota, ja farà uns 10 anys o així.
0: Què dius?
2: Era en el Bioritme, que, bueno, era un festival que no ho sabeu, que...
1: És molt perrofla, sí.
2: A la costa del Pantà de Sau.
0: Ah,
1: imagina't.
0: Vale.
2: Imagina't, i, bueno... I aleshores, pues, la nit d'abans de l'anècdota que ara us explicaré, doncs, hi va haver una mica de concert, una mica de festa, es van veure unes quantes cerveses, i, bueno, la cosa és que el dia següent, com podeu imaginar, hi havia una ressaca important.
0: Clar,
1: i, perquè la xiveca calenta, que d'aquests festivals de perroflins, afecta molt.
0: És pipí.
2: Exacte, era xiveca, sí.
1: Sí, ja.
2: I, bueno, no se'ns ha acudit millor cosa a fer que anar a nedar a Pantà de Sau amb la situació en la que ens trobàvem.
0: Què dius?
1: I estava ple de sanguijuelas, no sé com es diu en català, xupassangs?
2: No, era... Sí, alguna sangonera hi hauria i jo tenia por perquè eren aigües que deuen estar infestades de siluros, d'aquell peix.
0: Ah, és veritat, sí.
1: De què?
0: És un peix molt heavy, un peix gegant que et rebenta, eh?
1: Et rebenta, però pel cul o què fa el peix? Què vol dir que et rebenta?
2: Bueno, espero que no.
1: Et fot un cop de puny?
2: Jo crec que em mosseguen una mica.
0: No, però que té verí.
1: Infecció.
0: Sí.
1: Ah, vale. Però no és aquell de roca que trepitges, o sí?
0: No ho sé ara mateix.
2: No, és un peix.
1: Ah,
0: és peix.
1: Un peix, et fa un piquito i taca, i pots morir. Com veu? És que clar...
2: Taca. Jo estava cagat per això i vaig dir, bueno, igualment anem-nos a tirar al pantà.
0: Molt bé.
2: I total, em poso a nedar amb l'objectiu d'arribar al campanar, al campanar d'allà.
1: Sí.
0: Clar, al campanar del pantà, sí.
2: I res, ja em va costar bastant. Amb l'estat que estava, una mica més i m'ofego, bueno, però aconsegueixo arribar amb prou feines.
1: Ens congratula.
0: Una pregunta, llavors... això quina hora de la nit era?
2: No, això era ja el dia següent.
0: Ah, vale, era de dia, dic, perquè és que clar, això de nit impossible. Vale.
2: A les 12 del matí, i llavors, clar, jo els havia dit a uns amics que estava que marxaria, bueno, que anava a nedar i tornava en uns minuts. Total, que nedar, 3 hores d'allà més tard, jo a punt d'ofegar-me, arribo i els dic, hola, que quasi moro. I, bueno, l'anècdota és una mica aquesta. Una mica més i em quedo allà amb els siluros al fons del pantà.
0: Amb ressaca de drogues i alcohol vas nedar fins del pantà de Sau fins en el campanar.
2: Sí, bueno, no, amb només de xiveca calenta, però sí.
0: Només de xiveca.
1: Només de xiveca calenta. M'agrada empatitzar.
0: Perfecte.
1: Bueno, hòstia, bastant heavy, no, això?
0: Però estàs viu per explicar-ho, almenys, saps? Sí.
2: Exacte. Que no s'ha de nedar al pantà amb una ressaca de cavall.
1: Bueno, és que no s'ha d'anar a aquell pantà, punto. Saps?
0: Directament. O sigui,
1: directament.
2: Punto, és veritat.
1: Clar.
2: Encara hauria pillat alguna cosa allà.
0: Home, pues segurament que sí.
1: Sí. Ojo, no muntem una barbacoa allà a la piscina del pantà de Sau.
0: Cuidao.
1: I ens banyem tots de bomba.
0: Cuidao.
2: Ojo, jo vinc de cap.
0: No, tu no vinguis perquè acabaràs mort, saps? I no volem morts.
1: La vida no dona segones oportunitats, eh?
0: Exacte.
2: Vale, pres la lliçó.
0: Que vagi bé, maco.
2: Vinga, una abraçada.
0: Adéu. Déu-n'hi-do les experiències de festes que té la gent, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Però que moltes arriben a la mort, quasi, eh?
1: Home, això de nedar fins a un campanari és bastant heavy, no?
0: Home, sí, en el pantà, déu-n'hi-do.
3: Sí. Va, que arribarem a les 10 amb la Morotja i amb Bad Bunny.
1: Home.
4: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban. Yo la conoce.

0: Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 10 en punt. Això és el Flash Urban a Flash FM. De seguida anem a regalar les entrades per Nel Cruïlla. Abans, però, començarem aquesta nova hora amb una broma telefònica que vosaltres heu demanat a través del WhatsApp del Flash Urban.
2: Correcte. Doncs va, anem a trucar a l'Albert Bores, vale? I diu així. Digues, senyor Albert Bores, truquem de la comissaria dels Mossos de Solsona. El seu cosí David l'ha denunciat per un altercat aquest cap de setmana passat als jubilats.
1: Hola.
2: Per amenaces i intent de lesions. Així que, bueno, es veu que està picat amb el seu cosí. Nosaltres farem veure que el seu cosí ha denunciat a aquest senyor Albert Bores.
1: Uah, està a punt de passar-ho malament, aquest home, eh?
2: Coses de família, però bueno.
1: És que els problemes familiars són els pitjors.
2: Ai, Dios mío.
1: Doncs vinga, va. Anem a trucar a l'Albert, a veure si es traga aquesta broma fins al fons. I que al fons sàpiga que és una broma.
2: Sí, sí. Espero que no hagi anat a dormir.

0: Serà cabron, eh, Albert?
1: Tornem a provar?
0: Sí.
1: A veure si que és algo urgent, no?
0: Pues tornem a trobar, a veure si ara...
1: A veure, va, tornem
0: ara
1: a marcar.
0: Si ens l'agafa. Clar, és la policia de Solsona, això no és moco de pavo, eh?
1: Clar, no és qualsevol cosa. Doncs vinga, va, tornem a trucar a l'Albert, a veure si ara sí que ens agafa el telèfon. Està marcant.

0: No agafa el telèfon, eh?
1: No. Si no, m'acaba de passar el telèfon de la nòvia, per si volem provar la nòvia.
0: Doncs va, anem a trucar a la nòvia, perquè l'Albert...
1: En un pispàs, l'Albert Bores, no sé, potser està fent-se una palla o cagant, sense el mòbil, clar.
0: Clar, això sí.
1: I anem a trucar a una tal Jenny, que és la seva parella, Jo li diré a la Jenny que el segueixi el rotllo i ja està, i que ens passi a l'Albert Bores.
0: Doncs vinga, va, estem trucant a la nòvia, a veure si la nòvia... La nòvia no sabem si està compinxada.
1: Clar, jo crec que li farem estar compinxada.
0: Vale. Doncs vinga, estem trucant a la nòvia.
2: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: Hola, sóc el Marcos González, de la policia de Solsona. Si us plau, parla amb mi. Hola? Merda puta.
0: Què?
1: És que a més hi havia un home darrere.
0: Sí. Tornem a trucar-la?
1: Sí, tornem a trucar-la. A veure si ara funciona. Jenny la Jenny, així es diu la nòvia.
0: Jenny la Jenny.
1: Jenny la Jenny, no crec que sigui el seu cognom. Però em fa ràbia perquè ens han agafat el telèfon i de fet ha estat el propi Albert de merda que li ha dit, cuelga, cuelga eso, cuelga eso.
0: Pues fatal.
1: Home.
0: Pues fatal.
1: A més, el tio no ha vist que ja és el mateix número.
3: Sí.
1: Hola, Jennifer, què tal?
3: Hola, bé.
1: Què tal? Escolta, tu ets la parella d'Albert Bores, no?
3: No.
1: No?
3: No, no.
1: Vale, doncs aquí ens consta que sí, que tu ets la parella d'Albert Bores i que... I, bueno, ens agradaria parlar amb ell ara mateix, perquè ens està penjant moltes vegades, som dels Mossos de Solsona i és una trucada important.
3: Pues no en tinc ni idea.
1: No? No, I com es diu la teva parella?
3: Jo no tinc parella. Jo no aguanto els homes.
1: No t'ho estaràs inventant, no, Jenny?
3: No, no, no.
1: Segur?
3: Seguríssim.
1: Em pots passar a l'Albert, sisplau?
3: Però aviam, tu qui ets?
1: Soc dels Mossos de Solsona, t'ho acabo de dir. Em dic Marcos González. Em pots passar a la teva parella?
3: Ara, digue'm el teu número de placa.
1: A veure, puc parlar amb la teva parella i deixes de fer preguntes absurdes o no?
3: Me les deixes de fer tu a mi?
1: Doncs pues passa amb la teva parella, en comptes de fer el ridícul. Si us plau, t'ho demano.
3: Truca-la a ell.
1: Que ja l'he trucat i no ens està agafant. Per això t'he trucat a tu, perquè queda enregistrat aquí.
3: Si no està agafant és per algo. Digue-li al Joan Malipont.
1: Perdona, és que no t'entenc. Què estàs dient?
3: Espera't, et dono un altre telèfon de la meva parella. És veritat que té un altre telèfon. Espera't. Amb aquell segur que te l'agafes.
1: Mira, Jenny, ara mateix, de veritat, m'estàs posant bastant nerviós. Estic intentant fer la meva feina i tu estàs fent... Amb perdó de l'expressió, eh? Estàs fent el subnormal.
3: Doncs aviam, però no, de veritat, et dono un altre telèfon que té la meva parella.
1: Però per què ens has de donar un altre telèfon?
3: Perquè amb aquell segur que te l'agafes, si no te l'agafes amb el primer que truques. És que en té dos. Deus estar trucant al telèfon d'empresa i ara... Doncs deu estar ocupat, et dono personal.
1: Però tu estàs amb ell ara mateix?
3: No, jo no estic amb ell.
1: I on estàs tu?
3: Amb unes amigues de...
1: Però jo acabo d'escoltar un home darrere teu abans, que m'ha penjat.
3: I què t'importa? És un amic.
1: Ah, vale, és que has dit unes amigues, no? Perquè estàs mentint a un policia, no sé si t'adones.
3: Ai, sí, perdoni vostè, tens raó. Agente.
1: Oye, Jenny, ara fora conyes, no estàs amb ell, no?
3: No, ara no estic amb ell.
1: Et dic el perquè. Hi ha un tal Joan que ens està demanant una broma telefònica. Estàs a Flash FM, ara mateix.
0: Hola, Jenny, estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Vale. Vale. Això, vale. Fins aquí tot bé, no?
3: Vale, sí.
1: I tu sí que realment ets la parella de l'Albert Bores, no?
3: Sí.
1: Vale, doncs estem intentant trucar-li per fer-li una broma telefònica. Vale,
3: ja t'he pillat, home, que no m'has valent.
1: Ah, està ahí. Joder, doncs sou uns mentiders de merda.
0: Vaya mentiders, tio, però dieu la veritat i ja està. I no continuem.
1: I ens estalviem tot això, fills de puta.
3: Digue-li al Joan que vagi a fer bromes d'altra part.
1: Vaya riure de fumeta que tens, Jenny.
0: Vaya perrofles.
3: Ole, ara fumo porros.
0: Molt, sí que ho fumes, sí. Quants porros et fumes al dia?
3: No,
1: ni... I de ratlles?
3: 200.000.
1: Hòstia, vaya petarda.
0: Que graciosa.
1: Hòstia, Jenny, jo et reconec per la foto. Tu i jo ens vam liar a un festival, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
3: Segurament.
1: Fa un any o així, sí, sí.
3: Podria ser.
0: Pensava que era el mes passat.
3: No. Borratxa, però bona muchacha, no me'n recordo.
0: Molt bé, vinga, adéu, Jenny.
1: Adéu, guarros.
0: Adéu.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: nueva línia, al costat del Quevedo. Això es diu El Golpito.
1: Això faig jo al lavabo, eh? Nueva línia, nueva línia.
0: Per favor!
1: Oh, clar, clar.
0: Però Tomàs!
1: Clar, no, no,
0: què
1: clar.
0: Estàs dient, Tomàs?
1: Clar, ho havia de dir, ho he dit.
0: El Tomàs Casucar de Doppel.
1: Ala.
2: Va. 93-545-68-68.
0: Truca, perquè et pots emportar entrades per anar al Cruïlla el dimecres 8 de juliol al Festival Cruïlla, que sí, t'espera una jornada plena d'artistes internacionals i nous referents a l'escena actual. Si voleu anar-hi, heu de trucar ara mateix i ja està.
1: És molt fàcil, eh? Per participar només heu de trucar al Flash Urban i explicar-nos alguna anècdota divertida, heavy o fins i tot terrorífica dels festivals on hagueu estat al llarg de la vostra vida.
0: Doncs vinga, va, tens el telèfon obert ara mateix, va.
2: 93-545-68-68.
0: Doncs anem cap allà. Hola, bona nit.
3: Hola, bona.
0: Hola, qui ets tu?
3: Soc un company.
0: Company?
1: Company de què?
0: I per què parles així, company?
3: Per un problema que tinc.
0: Quin problema tens?
1: Et van trencar els ous?
3: No, doncs, bueno...
0: Hòstia, company, tio, parla bé, si no et penjarem, saps?
3: Por lo que le he proponido.
1: Sí, no, està fent la broma del propuesto de los cojones. Ah. Vale, vale, molt bé.
0: Vinga, adéu, bona nit. Vull dir que és que no, saps?
1: És que, a més, no fan gràcia. És que no. Si sou graciosos, ens la pela que ens preneu el pèl. Però és que no ho sou.
0: Feu bé.
1: No teniu aquest talent. Hi ha persones que són gracioses i d'altres que no ho són.
0: I les pitjors són les que van de gracioses sense ser.
1: I no ho són. Oh, quina ràbia.
0: Hola.
4: Flash FM.
0: Hola, qui ets? Sí.
4: Som fan.
0: Ets fan, molt bé.
1: Ets fan, vale.
0: I com et dius?
4: Sí. Estem aquí fumant uns canelos, me cago en dena.
0: Està fumant uns canelos.
1: Diu, vol dir tot menys el seu nom, aquest home, eh?
0: Com et dius? Oi, de veritat, eh? Hola?
5: Hola, estic venent porros aquí a Rubí.
0: Estàs venent porros a Rubí? I com et dius?
5: Al carrer Sant Joan, número 4, per si algú vol.
0: Carrer Sant Joan, número 4 de Rubí. I aquest home, com et dius?
5: Jaume.
0: I el Jaume venent porros.
1: Oye, però jo vull una comissió, no?
0: Home, és a dir, sí, aquesta publicitat gratis...
1: Si estem ajudant aquest home a impulsar el seu negoci de cannabis...
5: Amb el codi Flash FM, 50% de descompte.
0: Ah, mira. Hòstia,
1: 50%? Vaya camillo de mierda, eh? Jo crec que no controles molt del món, eh?
0: Ah, sí?
5: És burripa.
0: Carrer Sant Joan, número 4, de Rubí.
5: De Rubí.
1: Però vale. Que hi ha una ASO o alguna cosa allà, o què?
5: No, és un polígon.
0: És un polígon.
1: Ah, i estàs tu sol allà, amb la herba?
5: Aquí, amb una gorra i la meva rinyonera.
0: Estàs amb una gorra, amb una rinyonera, al carrer Sant Joan, número 4, de Rubí.
1: Home, molt discret no sembles, eh?
5: No. Starter Park de
1: Camello.
0: Però jo estic investigant el carrer Sant Joan, número 4, de Rubí, perdona que et digui, és un portal que és del 2 al 14.
1: Ah.
5: Agafa un cagarro i esmorza.
0: Ah.
1: Uau. A veure...
0: Però has arribat fins en aquesta d'això?
1: Jo ho sento, eh? Sé que has pringat tu, Miquel, però jo he d'aplaudir.
0: Però ha arribat fins en aquesta...
1: No.
0: Fins aquí?
1: Però jo he de dir que aplaudeixo molt perquè ha tingut molta confiança en què passaria això, perquè podries no haver-ho buscat. Realment, no?
0: Algú pot anar a Rubí al carrer Sant Joan, número 14...
1: I esmorzar un cagarro?
0: I confirmar que hi ha aquest home venent porros a 50% de descompte?
1: Hòstia, heavy, eh?
0: Cuidao, eh?
1: No. El 50% és molt barat, no?
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
6: Maria, i tu?
0: Jo, Miquel, Maria.
1: Mira, passem del vendedor de porros a la Maria, directament.
0: Totalment, eh?
1: Heavy.
0: Maria, tu on ets, Maria?
6: Jo sóc a Manlleu, ara mateix.
0: A Manlleu, val bé. Tu vols anar al Cruïlla, Maria?
6: Hola, què?
0: Al Cruïlla.
6: Què és això?
0: Bueno, tia, i per què truques, a veure?
6: Ah, sí.
0: Sí, què?
6: Que sí que hi vull anar.
1: Vale, però tu per què has trucat abans de res? Per què ens has trucat? Has marcat el telèfon i has dit vaig a trucar a aquest programa de ràdio. Quina era la teva intenció, marihuana?
6: Explicar una anècdota al festival, això és el que vull explicar.
0: Ah, vale.
1: Bueno, almenys ens serveix.
0: Però tu no sabies que regalem entrades per anar a Cruïlla, no ho sabies.
6: Vale, no, això sí que no ho sabia.
0: Vale.
1: Pues si ens agrada la teva anècdota i és la mega rec contra polla, potser te les emportes, les entrades.
0: Potser.
6: Vale, vinga, va. Doncs un dia me'n vaig anar al Medi, al Mediterrani, no sé si el coneixeu.
0: Sí.
6: I em vaig trobar un home vestit de Spider-Man i em va agradar tant la mascareta que me'l vaig lligar només per treure-li la mascareta.
1: Hòstia.
6: I li vaig treure la mascareta i vaig estar tot el festival amb la mascareta de Spider-Man.
1: Vale, però el tio te'l vas lligar al final o no?
6: Sí, me'l vaig lligar, en plan, quan vaig aconseguir la mascareta, doncs el vaig xutar.
1: Ah, o sigui, no us veu liar?
6: No. no vam arribar, no.
0: Hòstia.
6: No va calguer.
0: No et va agradar quan li vas treure la mascareta?
6: No gaire.
0: Ah, clar, et vas arrepentir, no?
1: Des d'aquí un petit consell a la gent que va a festivals. Si veieu algú amb mascareta, plantegeu-vos per què es tapa la cara abans de res.
0: Clar, algú hi ha allà que no agradarà.
1: Jo crec que
0: no
1: potser, agradarà. Si ets guapo, tu vols ensenyar la cara. En canvi, si te l'has de tapar, és per algú.
0: Va ser que no.
7: Sí.
0: Molt bé, Maria. I bueno, aquesta és la teva gran experiència.
6: Sí, exacte.
0: A veure, està bé, però podia ser millor, carinyo.
1: És una experiència molt típica.
6: Bueno, és que ja no em passen moltes coses.
1: És que és molt típica. És la típica noia pick me a un festival que dice, sí, ay, quiero tu máscara. I luego sí, dice, mira, se le roba un chico que me quería ligar. No.
6: Pues no. No va anar així, però bueno.
0: Tu ets molt pick me, ja, Maria.
6: Sí, la veritat és que sí.
0: Ets molt pick me. I paquets,
6: faig un 36 de peu, m'agrada molt el maquillatge i soc rosa.
1: A veure, rosa, ens demanaràs la dessuadora quan tinguis fred?
6: Sí, tinc molt fred ara mateix.
0: És que les pigmis fan molt això,
1: Fan molt. Ai, mira, sí, que a mi m'he quedat a sudadera.
0: Sí, sí. O quan tenen molta calor, ai, ajuda'm a treure'm a la sudadera, que tinc calor, sisplau, saps?
1: No, no, i la de les mans? A veure la teva mà. Hola, és gegant, mira la meva, que petita.
0: Oh.
1: Aquesta és molt de pigmi.
0: Vols anar a esmorzar amb mi? Jo sóc de croissant.
6: Sí, total, tia,
0: sí,
6: total.
0: Sí, clar.
1: Me das por el culo? Ai, no, perdón.
0: Per tant, confirmem que la Maria és una pigmi.
6: Sí, ho confirmo.
0: I tens algú que li diguis la confiança com per fer aquests comentaris a Pigmi? A la feina o així?
6: Els faig sempre, aquests comentaris. Jo és que soc molt
0: transparent. Els fas sempre, vale.
1: Però ho dius de debò? Ho dius en sèrio o és ironia, això que estàs dient? És veritat,
6: no,
1: o no?
6: No, és de veritat. Jo és que soc una persona molt transparent. Mm-hmm.
1: Diries que necessites inconscientment aprovació masculina?
6: No, ningú no.
1: Ah, vale.
0: Vale, molt bé.
6: Tu la necessites?
1: Jo, absolutament, sempre, a diari.
0: Masculina?
1: I femenina, de tothom. Jo necessito aprovació en general, sí.
6: Fa tota la pinta, sí.
0: Molt bé, Maria, pick me. Gràcies, que vagi bé.
6: A tu, rei.
0: No, sí, és pick me total, la pava. Sí.
1: Segur que fas un 36.
0: Ah, mira, s'ha penjat.
1: Jo crec que s'ha enfadat una miqueta, he de dir, eh?
0: Perquè és pick me. Bueno, si ho és, no ho sé, eh? Vull dir, tampoc, clar.
1: Sí, a més ens ha donat detalls de la seva pick me-nesa.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flaix FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flaix FM. 93.8.

0: Al Quevedo, José Uni Borracho, a través del Flash Urban, les 10 i 25 minuts. Hem de regalar encara a les entrades per anar al festival al Cruïlla, eh?
1: És que us podeu creure que encara ens ha semblat cap història suficientment digna com per aconseguir aquesta entrada doble pel dia 8 de juliol al festival Cruïlla?
0: A vegades ens ho poseu difícil, les és coses que, clares.
1: Macho, ja cada història...
0: A vegades ens ho poseu molt difícil.
1: Mira que, bueno. Mira que sense voler a nosaltres ens passen tantes coses. Només aquí a l'empresa ja tindríem 20 anècdotes al dia.
0: Que flipes. Sí. Anem al Cuber, que hi ha la Gregòria. Hola, carinyo, com està?
1: Gregori.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, bonica.
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Descansant una mica, que hem portat un dia molt, molt de feina i, i ja estic a casa i bé.
0: Estàs tot el dia amunt i avall, Gregòria.
2: Oh, i tant, sí. De 9, bueno, davant de les 9 fins a les 9 de la nit.
0: 12 hores que no para la Gregòria, de veritat, eh?
1: Jo he de dir que quan ens truca la Gregòria em sento a teletaxi.
0: Sí,
2: Saps?
0: Escolta, Gregòria.
2: Digui.
0: De què treballes, carinyo?
2: Jo, de neteja.
0: És una Kelly.
1: Vale.
0: I què neteges?
2: Bueno, però bueno, no estic en aquell mundillo de Kelly, perquè són la de los hoteles i tot això.
0: Ah, vale, què neteges?
2: Jo soc d'empresa.
0: Empresa, vale.
1: Ah, una empresa.
2: Sí, però bueno, directament, no que, si, que sigui d'una empresa que fa neteja, sinó jo treballo directament.
1: Ah, vale, directament al servei és, no és una tercera empresa, sinó que directament vas allà i t'han contractat una empresa. Com es diu l'empresa?
2: Sí. Insavi.
1: Inzaghi?
2: Insavi.
0: Vaig a buscar-la pel Google, Gregòria.
1: Deuen ser molt poc savis, no, allà, a l'Insavi?
0: Insavi, Instituto de Salud para el Bienestar, això no és, eh?
2: Insavi, no, de fabricació de jaula de gàbia.
1: De gàbies per aquí, per ocells, gats o per aquí?
2: De gallina.
0: Una cosa que...
1: No, són importants, eh? Allà, no rieu, són molt importants les gàbies de gallines.
0: Per què?
1: Home, bro, perquè les gallines idealitzem que estan en llibertat, però no, hi ha granges de gallines que han d'estar tancades, bro, les gàbies.
0: I han d'estar netes.
1: Clar, i han d'estar netes, clar, i han de posar els ous.
2: Clar.
0: Sí, ai, l'altre dia em va sortir per TikTok, Gregòria, Tomàs, ara que estem els tres aquí escoltant-nos, l'Arignano parlant sobre les gallines i els ous.
1: Hòstia, vale.
0: I va dir una cosa molt interessant,
1: vale,
0: que és... No és xiste barra veritat. Hòstia, vale?
1: Em fa por això, eh?
0: Saps per què la polla, o sigui, la mare de... La gallina mare,
1: sí.
0: Saps per què diu la polla?
2: Sí, perquè mira, al meu país, a Santo Domingo, parlem de polla, però no és com aquí.
0: Clar.
2: És la gallina.
0: Clar, pues lo que...
2: Allà està, clar, el gallo i la polla, clar, i la pollita.
0: Pues la polla, pues, escolta'm, la polla, que és el que tu no tens, Gregòria,
1: sí?
0: O sigui, el penis, saps per què es diu la polla? Perquè està a sobre dels ous.
1: Clar.
2: Ah!
1: Gregòria, tiene sentido, no, això? Té molt de sentit.
2: Sí.
1: Clar. Bueno, pues,
0: és que ho va dir l'Arguiñano. És que ara ho trobaré.
2: Ah, mira. Mira, tens que no ho
0: veig. Sí, veus?
1: Clar, realment, la polla, no la polla de l'animal, sinó la,
0: no,
1: la polla humana es diu així.
0: Exacte.
1: Perquè normalment la polla està encima de huevos i per la mateixa regla de tres...
0: Clar.
1: Hòstia, que fort.
0: És molt heavy. Mira, he trobat l'àudio. Vols escoltar-lo, Gregòria?
1: Que ràpid.
2: Sí, i tant.
0: És molt heavy, eh?

0: De los huevos.
1: Corta esto porque esto es muy verde.
0: He aprendido hoy, casi me voy de este mundo sin saber una cosa tan sencilla.
2: Porque los souls.
3: Es verdad, es toda la roda. Sí,
4: no, no, te toca el sentido del món. Gregoria, que te vas a dormir amb una lliçó apresa avui.
5: Sí, sí, eh? Sí, la veritat, i amb un somriure, perquè, clar, això no ho sabia, però té tota la raó.
4: No, no, totalment. Mira com sonríe Gregoria.
3: Li agrada les polles, ja està. No vull dir la gallina, vull dir.
4: No, no, la Gregoria és molt de pollancre, eh?
3: Clar, clar. Molt bé, guapa.
5: Ai, Déu meu, senyor.
3: Que vagi bé, guapa.
5: Oye, lo del concurs, a veure...
3: Ah, vale, clar, no, clar.
4: Però, Gregoria, si tu tens com 102 anys, què dius? Vols anar a un festival?
5: Home!
3: A veure, explica.
5: He girat al pernil fa res, 10 dies, això, però, bueno...
3: Pues va, comença ja, reina.
5: Ja veurà quan arriba la festa de la barbecue.
3: Bueno, però expliques l'anècdota o no, Gregoria? Que tenim més trucades, carinyo.
4: Venga, Gregoria.
5: Bueno, no a ti, perquè no he anat mai a un festival.
3: Ah, pues ja està.
4: Pues, Gregoria, fins aquí el teu dia. Fins aquí la teva trucada. Ay.
5: Bueno, però tindré l'oportunitat de, com la jove, que no li donen l'oportunitat d'anar a treballar perquè no tenen experiència. Jo vull guanyar
3: Va, Gregoria, guapa, un petó, vinga. Bona nit, descansa, vinga.
6: 93,
3: per favor.
6: 45, 68, 68.
3: Oh.
4: Estava en modo ja Conxita, la Gregoria.
3: Que flipes, eh?
4: Déu meu.
3: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: Com et dius?
7: Mira, jo em dic Lluc i vinc a explicar una història de fa 2-3 anys enrere d'un Sant Joan.
3: A veure, vale. Endavant, Lluc.
7: Bueno, jo estava amb els col·legues, soc de l'Esquirol, que és un poble allà perdut a Osona, i normalment som una colla bastant gran i el Sant Joan sempre fem alguna cosa junts, però aquell any ens vam dividir i vam quedar 3 o 4 a casa meu.
3: Vale.
7: I bueno, allò que vam anar fent el got a la tarda, es va anar empapinant tot, i vam dir agafem el cotxe i anem a algun lloc o per fer alguna cosa diferent. Bueno, total, érem les 11:12, vam sortir de casa, érem 3, amb el meu cotxe més, que era una xatarra gorda, o sigui, era un cotxe d'aquests de guerra, i vam direcció a França, veiem què passa.
3: Vale. Perquè sí, no? Sense cap sentit.
7: Sí, a ell, bueno, jo sense carnet i coses rares,
3: ah,
7: i vam acabar
3: bé.
7: A Milà.
3: Mare de Déu.
7: Vam acabar empalmant, vam acabar de festa a Milà.
3: A Milà?
4: Ah, hòstia.
7: A Milà, sí, sí.
3: Què?
7: I a Milà, des de Manlleu a Milà, bueno, l'Esquirol. Sí, sí, sí.
4: Collons, però tu sense el carnet vas arribar a Milà?
7: Bueno, ens anàvem partint, pues que lo fort és que just a la frontera d'Itàlia el portava jo, i jo dient als col·legues, hòstia, fiqueu-vos-hi vosaltres, no pateixis, ja tindrem temps de canviar. I just a entrar a la frontera el portava jo, i no tenia carnet, i vas veure, bueno, tots els que paraven a la frontera, doncs, parem aquest cotxe, i ens van venir parar nosaltres.
3: Hola, joder.
7: I ho vam saludar, com que hi havia un que parlava mig castellà, i li vam dir, hòstia, els altres dos tenen carnet, jo també en tinc, i s'ho va creure, perquè va dir, no seran tan tontos de fer portar el cotxe el que no en tenies, però ho havíem fet, però bueno, això.
4: Ah, però us van demanar el carnet i veu dir que no el teníeu a sobre, però que en teníeu?
7: No, no, els altres en tenien, jo no, i els hi vam mig fer entendre en castellà de que jo també en tenia perquè no serien tan tontos de que portés el cotxe jo que el que no en tenia. Hòstia, i va colar.
3: I vau poder entrar a Milà sense problema i sortir de festa a Milà.
7: Sí, vam anar a Milà, vam passar el dia i el dia següent, bueno, vam haver de tornar a casa d'Empalme perquè hi havia gent que treballava.
3: Joder, però que random, no, la història?
4: Déu meu, senyor.
3: Molt bé, no?
4: Sí que us veu liar parda.
7: Bueno, sí, no sé, coses d'aquestes, de vegades.
3: Jo crec que són, de moment, és la millor història que ens han explicat
4: Home,
3: aquesta nit, sincerament.
4: Sobretot perquè, clar, ha canviat de país.
3: I tot.
4: I, o sigui, clar, canviar de país... És heavy.
3: I el millor és que, tot improvisat, ell no sabia al matí que acabaria a Milà de festa, saps?
4: I va poder saltar-se un control de policia sense tenir el carnet a sobre.
3: Jo crec que ho té tot.
4: Només li falta una cosa, no?
3: Et falta una cosa, Lluc.
4: Et falta una cosa.
3: Ui, que et falten són les entrades per anar al Cruïlla!
4: Home!
3: Home, jo crec que la història era perquè tu quedessis, saps?
4: El Lluc es mereixia aquestes entrades perquè el Lluc viu la vida al límit i ho ha compartit en directe al Flash Urban.
3: I tant que sí.
7: Molt bé, doncs.
3: Te'n vas al Cruïlla, vale, Lluc? Amb qui aniràs, tio?
7: Mira, saps amb qui aniré? Amb els dos que vam anar a Milà, amb l'Aiman i l'Albert.
3: Ah, perfecte, doncs ja està. Ah,
4: doncs ja ho tens fet, cabron.
3: Doncs no pensis que t'agafem les dades i te'n vas cap al Cruïlla, vale? Vinga.
7: Hòstia, moltes gràcies.
4: Vinga, xaval.
3: No pensis, porfa. Vinga.

0: Por un pendejo no se llora, es al Manuel Torizo. Y si se llora, que nunca se entere, con ahora, alguien pa'l culo. Amagat el pendejo, venga.
1: Si has de plorar, amagat el pendejo, ¿vale?
0: Venga. Vale. Ens truques, va, telèfon lliure.
2: 93 545 68 68.
0: Ara ja hem regalat les entrades. Ara estem a lliure. Pots trucar i dir el que et doni, el que et surti d'allà baix.
1: Sí, pregunteu-nos el que vulgueu, ¿vale? Quan ens mesura el penis, jo què sé, aficions preferides...
0: O si heu de dir alguna cosa per la ràdio, ara és la vostra oportunitat. Rotllo, si us heu de desfogar per alguna cosa, podeu trucar ara mateix,
1: sí.
0: ¿Vale?
1: Ara és com la, quan no hi havia un profe a classe, clar, que venia el substitut i deia, sí, feu lliure, doncs el mateix.
0: Exacte, tema lliure. Per tant, si vols dir alguna cosa per la ràdio, vols preguntar, vols... donar-te a conèixer per algú, vols cantar, explicar un xiste? Truca'ns ara.
2: 93 545 68 68.
0: És la teva oportunitat. Imagina que truques ara i a partir d'aquí et fas famós i pagues la hipoteca.
1: Imagina't, eh? És veritat, perquè un moment de glòria a la ràdio et pot donar la glòria eterna, eh?
0: Jo porto 9 anys de glòria a la ràdio i no tinc la hipoteca ni començada.
1: Per favor.
0: Però bueno, no passa res.
1: Estàs posant els drames personals.
2: 93 545 68 68.
0: Digue'm, amic Tomàs.
1: Abans que m'interrompessis, dic que, per cert, que d'aquí res es juga al Mundial de Futbol, eh?
0: ¡Vamos!
1: Serà guapo, eh, bro?
0: ¡Vamos!
1: Jo crec que un programa podríem preguntar qui creieu que guanyarà el Mundial d'aquest any.
0: Farem de pulpo pop.
1: Farem de pulpo... Com has dit?
0: Pulpo pop. Hola, bona nit.
1: Per favor.
0: I ens ha penjat.
1: Aquest era el pulpo pop.
0: Va morir, eh, el pop, aquest.
1: Sí, cuidao, però, va endevinar que Espanya va guanyar el Mundial.
0: Sí que ho va
1: fer,
0: sí.
1: Molt bé.
0: Hola?
3: Tomàs, has retrasat.
0: Ai, que, de veritat, eh?
1: Però per què sempre m'insulta? Que malo.
0: Ja,
1: és molt dolent.
0: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Hola, guapa, baixa'm el volum de la ràdio. Com et dius?
4: Júlia.
0: La Júlia.
1: Júlia, què collons vols preguntar-nos, tia?
0: Què vols, Júlia?
4: Jo el que volia és que deixéssiu de parlar de futbol i, mira, se m'ha espatllat el cotxe i m'ha vingut a buscar el meu nòvio a la feina i he dit, bueno, doncs, els truquem.
0: Ah, molt bé. Quin bon nòvio que tens, no? Que et vingui a buscar el teu nòvio.
4: Pues ya lo ves.
1: Mira-lo, pues ya lo ves, el Manolo. Vaya cabra.
0: Júlia, quant de temps portes amb el teu nòvio?
3: No, Martí del Valle, l'Ubre.
0: Quant temps portes amb el Martí?
4: Un any.
1: Un anyet i ja el va buscar en cotxe, molt bé.
0: Sí, sí, sí.
3: Martí, no, això apunta manera.
0: Júlia!
4: Digue'm.
0: Quants cops li has posat les banyes al Martí en un any?
4: Cap, al Martí cap.
1: Al Martí cap, però ha dit que altres sí, eh?
0: Hola!
1: El Martí va ser la banya d'alguna altra exparella teva?
4: No, tampoc.
1: Vaya guarra.
0: Júlia, li has posat mai les banyes a algun nòvio?
4: Una vegada i ja està.
0: Hola!
2: Com va?
1: Com va ser? Explica'ns. Comparteix aquesta desventura.
4: Doncs no, això no ho puc explicar per la
0: ràdio. Sí que ho has explicat per la ràdio. Sí.
1: Home, no és que puguis o no puguis, és que ara ho faràs per collons, perquè aquest programa es nodreix d'aquestes coses. Ui, ai.
0: Júlia.
1: Què vas fer?
4: Res. Em vaig liar amb el meu ex mentre estava amb un altre nòvio.
0: Ara, a sobre amb l'ex, saps?
1: Dios, per fer més mal encara, eh?
0: Que heavy. I no has sigut amb el Martí?
4: No, amb el Martí no.
1: I tu, Martí, li has fotut les banyes alguna vegada, la tiesa de la teva nòvia?
3: No.
1: Ja.
0: Martí, quantes nòvies has tingut?
3: Mai. A Manresa no fem això. Mira que ho diuen, eh?
0: Sí, Manresa és una de les ciutats més infidels de Catalunya. Manresa i Girona.
1: Coño, tens raó, és veritat. Doncs
4: pues mira, ha viscut a les dues, aquest noi.
0: Hola, ha viscut a Manresa i a Girona. Vaya infidel.
1: Però això li ha servit per aprendre que no s'ha de ser infidel, saps? Jo crec que ell ha vist el seu entorn tan infidel que ha dit, no, jo he vingut a fer el bé al món i no seré infidel ara, mai.
0: Sí. Ah, sí?
1: O potser no, potser s'ha follat a quatre gironines.
0: Martí,
1: no sé.
0: Has posat dos cops les banyes a Manresa i quatre a Girona, a que sí?
3: Imagina't.
1: No, però ara en sèrio, Martí, quantes parelles has tingut a la teva vida?
3: Dos o tres.
1: Dues o tres. I qui és la que millor ha follat de les tres?
3: Això no
0: puc dir, pa. Hola! Això no és la Júlia, Martí!
1: No deja! Júlia!
0: Hola!
2: Tomba!
1: Júlia, s'ha enfadat de veritat, eh?
4: Sí.
0: Vale, Martí, com es diu la teva nòvia al qual et quedaves més ben satisfet?
3: Res,
0: penja, penja. No,
1: Martí, no. Acabes de confessar que la Júlia no és la que millor folla. És a dir, hi ha d'haver una altra.
3: La Júlia.
0: No, Martí, no et vulguis quedar bé.
1: És que, Martí, una cosa, tu saps que avui dormiràs al sofà durant 6 mesos?
0: Sí, senyora.
1: O sigui, t'ho garanteixo, eh?
3: Sí. A veure si arribem a casa.
0: Ara entenc per què has anat a buscar la nòvia a la feina.
1: Clar.
0: Perquè estàs intentant buscar algú que t'agradi de la Júlia. I no t'està agradant ni el sexe amb la Júlia, Martí.
1: Hòstia, Martí, ho sento tantíssim.
4: És un mentider,
1: Júlia, i què faràs tu ara amb aquesta informació, sabent que no és el millor polvo del Martí?
0: Deixa'l, Júlia, deixa'l.
4: No sé, potser anar-me'n a follar una altra.
0: Ara m'agrada!
1: Per favor! Bomba. Per favor!
0: Però no esteu de res, eh?
1: Vaya pelandrusca!
0: Per favor! Tu també et dic una cosa, Júlia, de seguida has canviat d'opinió amb el Martí, eh?
1: Sí.
0: Saps?
1: No, la veritat és que, joder.
0: Va, Júlia, insulta el Martí en directe.
1: Davant seu.
4: A veure, va. Pobret, que m'ha vingut a buscar la feina.
0: No, però no vulguis caure per aquí, Júlia.
1: A veure, té raó, vull dir, li ha fet un favorazo. Clar, tot i que hagi dit que s'ha follat altres molt millor que la Júlia, jo li perdonaria.
0: Això és perquè li ha posat les banyes amb l'altre que folla bé.
1: Sí.
0: I així no s'enfada la Júlia.
1: Sí. Nois, jo us auguro muy pocos meses más de pareja, eh? Us he de dir.
0: Ja ho han deixat, ja està.
3: Ja tornarem a trucar d'aquí un any.
0: Vale, adéu, guapos, que vagi bé. Molt d'amor.
4: Adéu.
3: Adéu.
0: Com ens agrada unir parelles, eh?
1: Bueno, al revés, fotre merda, vols dir, no? Joder, si ho acabes de deixar.
0: Però això està molt bé.
1: Sí, perquè han de donar-se de la realitat. Bé.
0: Clar. Hola, bona nit. Adéu.
1: Aquests ja ho han deixat abans de trucar-nos.
0: Està molt bé, això.
1: Bueno.
0: Un dia, en lloc de fer first dates, fem al revés.
1: Last dates.
0: Clar.
1: Hòstia! Molt bon. Ojo, no ho diem en la ràdio, que ens roben la idea.
0: Ah, no, clar.
1: Però last dates, vaya ideón. Penso pensar en això, eh?
0: Vale, perfecte.
1: T'ho dic en sèrio. Hola!
0: L'última cena.
1: És que, bro, és literal. No, ara en sèrio, aquest model de negoci que ningú me'l copi, vale, dels que esteu escoltant. Bro, és literal que tu fas pilles una productora i dius, mira, hi ha parelles que no saben com deixar-ho amb la parella. Doncs
0: pues en aquell moment
1: quina millor forma que fer-ho a la tele. Sí, perquè no pot fugir la parella, perquè hi ha càmeres i coses, saps?
0: Sí, però ja abans de començar el programa ja saps que ja et deixaran, saps?
1: No ho saps, no. Perquè el programa et diu, mira, ben, és per una cosa molt xula, que us ha tocat un premio, i de sobte, tacatà!
0: Aquí hi ha futur, eh?
1: Hòstia, molt bona, eh? Les dates, m'agrada molt.
0: Les dates. Bueno, doncs pues vinga, demà tornem amb més i millor.
1: Amb menys cites.
0: Vinga, abans de marxar a la 11.
1: Anda.
2: Bona nit.
1: Hola. Hola.
2: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: El 10, el 36, el 37, el 39 i el 47. I el sol són el número 5 i el número...
1: 7.
0: 6, no!
1: Ai, pensava que anaves a dir sí.
0: No!
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
1: Fantàstico.
2: Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
1: Hola!
2: 11. Ben jugat.
1: Cuando juegas tú, jugamos todos.
0: No!
1: Sí.
0: No!
1: És així l'eslògan. No?
0: Tomàs, t'has descarregat l'aplicació de Mi Vendedor 11?
1: Ja la tinc al mòbil.
0: Segur, eh?
1: Home, clar.
0: Perfecte. Doncs escoltem demà. Adéu, Tomàs!
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Adéu.

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Paga la yunca, el meu DJ controla.
1: FM. Let's go! El poder del